0: Però que no sóc com dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Es un bombón. He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Quiera poner el Barça. Quiera poner el Barça, que es un equipo que está quebrado.
1: Pero los ingleses tienen un reparto del dinero de los derechos del fútbol de televisivos mucho más equilibrado que aquí.
2: Sí, pero eso es porque hay demanda televisiva.
3: Pero inflan y revientan el mercado, que es lo que hacen, inflar y reventar el mercado. Yo ayer leía una... Es que los jugadores y el mercado este del futbolista es tremendo, porque ayer leía yo en El Mundo, creo que era, que decían, Julián se queja y van a intentar quitar la cláusula que tiene de rescisión de contrato de 500 millones, decía el Atlético de Madrid. Vamos, que es injusta, decía el Atlético de Madrid. Vamos a ver, yo le puse una pistola en el pecho a este para que firmara.
4: Efectivamente.
3: Le puse una pistola a este en el pecho
2: para que firmara. Y ahora os lo quedáis, Reque. A ver, ¿lo vais a alinear o no? ¿O a la grada?
4: Bueno, ahora lo que dijimos desde el primer momento, que se ponga a trabajar y punto. Y si no, al B o a la grada. No hay más.
2: Al B.
3: Oye, qué drástico, es lo que hay.
4: Yo, o blanco o negro, el gris no lo conocía.
2: De todas formas, cuando el Madrid fichó a Diomande, yo pregunté, dije, oye, 150, me encanta el jugador, pero 150 millones, de verdad, más caro de la historia del Madrid, Diomande. Y me dijeron, es que por encima de 100 ya no te vende nadie nada en Europa.
3: Nadie.
2: O sea, por debajo de 100 no te vende nadie.
0: Ahora, damas y caballeros, a las 8 de la mañana llega el resumen de noticias del día.
5: Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
6: ¿Tantas ganas tienes de rutina?
5: Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
6: Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
7: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
8: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Las 7:50, 6:50 en Canarias y abrimos ya la información de proximidad en su COPE más cercana.
9: Herrera en COPE.
10: La mañana.
11: COPE Catalunya y Andorra.
10: Estàs informat.
12: La decisió del govern central d'allargar fins al 2030 la vida útil de la central nuclear d'Almaraz ha posat damunt la taula el futur de l'energia nuclear a Espanya i especialment el calendari tancament de les centrals, en aquest cas estem parlant de les catalanes d'Ascó i Vandellós, que està previst per abans del 2035. L'executiu diu que la pròrroga d'Almaraz no modifica oficialment el calendari establert per a la resta de centrals, però la decisió, evidentment, pot tenir i està tenint ja conseqüències polítiques, econòmiques i energètiques importants per a les comarques de la Ribera d'Ebre i el Baix Camp. A COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb l'Alfredo García, que és divulgador de ciència i energia i un dels principals defensors de l'energia nuclear al territori. I això és el que ens deia.
13: Aniria a replantejar el tancament, a anul·lar el tancament i a replantejar renovacions de llicències cada 10 anys, com s'estava fent habitualment. Aquestes renovacions estan basades en estudis molt profuns, analitzant com està la seguretat de les centrals nuclears.
12: Al seu torn, l'alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, diu que cal apostar per la prudència, però en tot cas explica que l'impacte que el tancament de la central al municipi tindria en la seva població seria important.
14: Hi ha uns 1.800 directes i indirectes treballs que depenen de la central nuclear i ara no tenim una indústria que aquests treballs els cobrim. I això és molta població. Sí. Hi ha gent que no viu al nostre municipi, però moltes sí, i molts són indirectes d'empreses que tenim aquí, estan vinculades amb la central nuclear. I això sí que ens preocupa.
12: Col·lectius ecologistes, evidentment, no veuen amb bons ulls aquesta pròrroga perquè consideren que mantenir les centrals més enllà del calendari previst pot retardar el desenvolupament d'un model basat principalment en energies renovables. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales, gairebé són les 7:52 d'aquest dimecres, que farà sol en general a Catalunya, amb alguns núvols alts i prims que poden aparèixer sobretot durant la tarda i especialment al Pirineu i també en zones de muntanya. I també és a la tarda quan no es descarta algun ruixat, tot i que molt feble i local, al Pirineu Oriental. Pel que fa a les temperatures, pujaran i de forma més important a l'interior. La calor serà més intensa a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on es podran assolir els 35-36 graus a les hores centrals al dia. Ara tenim a Barcelona 25 graus, a Tarragona 24, 19 a Lleida i a Girona i 15 a Andorra la Vella. De la informació del temps, ara del trànsit, Ferran Aràndiga, molt bon dia.
15: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimecres, destacant aquest accident de primera hora a la A2 a l'altura de Castellnou de Seana, en direcció a la capital catalana. Continua tallant un carril de circulació, tot i que encara no provoca un quilòmetre de retencions. Per altra banda, més enllà d'aquesta incidència, parlem de les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim congestió arreu del nus de la Trinitat, sobretot per intensitat que arriba per la C58 des de Sant Quirze del Vallès. Tot plegat de retruc ha fet que també a la ronda de dalt, amb retencions en sentit en aquest cas, des de la Trinitat fins a Vall d'Hebron. A la Ronda Litoral també hi ha retencions en el tram d'entre el Fòrum fins a la Barceloneta. Des del Llobregat també tenim retencions a la B23 entre Molins de Riu i Sant Feliu de Llobregat i a la A2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà, tot plegat en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
12: Barcelona és ja una de les grans ciutats o una de les grans capitals europees de la moda de segona mà. La ciutat té 91 botigues físiques de roba reutilitzada, una oferta que la situa entre les 5 grans ciutats europees amb més establiments d'aquest tipus, només per darrere de Londres, París, Roma i Berlín. Les dades són un informe de la Fundació Humana que ha comptabilitzat 861 botigues de roba de segona mà a Espanya, repartides en 250 municipis, i Catalunya concentra la major part d'Espanya amb 181 establiments per davant d'Andalusia i també de la Comunitat de Madrid. Precisament d'aquesta qüestió, aquest negoci de la roba de segona mà, us parlarem a la nostra programació de COPE Catalunya i Andorra. I passejar aquests dies, ja sigui per comprar o pel que sigui per Barcelona, és fer-ho entre obres, rases i tancaments a carrers. Situació que, segons els comerciants, ha deixat de ser una afectació puntual d'estiu per convertir-se en un obstacle permanent que frena l'arribada de clients i enfonsa la facturació. Només aquest estiu s'han asfaltat prop de 100.000 metres quadrats de carrer per tota la ciutat, però hi ha obres que són de molta més llarga durada. Des de Barcelona Oberta, el seu vicepresident, Xavier Cotet, adverteix que l'impacte d'aquesta acumulació de treballs a la via pública està portant molts establiments al límit.
16: I et cauen l'afluència dels clients en un 30-40% i et cauen les ventes en un 20-30%, aquella compta d'explotació et queda un 10%, els clients no poden arribar a les botigues perquè aquestes obres són molt, molt potents.
12: I també Catalunya s'ha consolidat com un gran plató audiovisual per al rodatge de pel·lícules, anuncis i produccions internacionals. Un exemple és la ciutat del Prat. L'Helena Torrent, coordinadora del Prat Film Office, detallava el funcionament d'aquest servei municipal.
17: Nosaltres vam atendre 174 peticions de rodatge.
18: Sí, la majoria són anuncis, tot i que déu-n'hi-do el que tenim en quant a peticions de sèries i també d'exercicis d'estudiants de curtmetratge. Es van materialitzar 62 rodatges.
12: I els esports, protagonisme pels fitxatges. Albert Díez, molt bon dia.
19: Hola, bon dia. S'ha tancat el mercat de fitxatges per la primera part de la temporada. L'Espanyol ha incorporat cedit amb opció de compra el defensa de l'Atlètic Club Andoni Gorosabel, un lateral dret. El Barça ha cedit Casado al Deportivo de la Coruña, ha fet fitxa del primer equip al migcampista Brian Fariñas i ja ha presentat el davanter brasiler Gabriel Jesús.
20: A ganar partido, a hacer goles, a ayudar con todo, no solo con goles, pero sabes, mi cualidad es otra también, así como marcar goles, es mi preferencia, claro, pero ayudo con muchas otras cosas también. Bueno, aparte de eso, claro, lo más importante es poner el nombre de Barcelona arriba siempre y ganar muchos títulos.
19: Pel que fa a segona, el Girona hauria d'anunciar aquest dimecres el fitxatge de l'extrem català Carles Pérez, que ha rescindit amb el Celta. A més, Unagi continua negociant la sortida al Panathinaikos de Grècia.
10: Herrera a COPE.
11: COPE Catalunya i Andorra.
10: Estàs informat.
21: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
22: Gol, gol, gol! Ojo a la
1: jugada, ojo a la persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93 373 33 17, 93 373 33 17, o loresmetal.com.
4: ¿Tienes dolor, una enfermedad crónica o te han denegado una pensión por incapacidad y no sabes por dónde empezar? En Nova Legal, de la mano de Roberto Toro, somos especialistas en seguridad social desde hace más de 15 años, con atención en Barcelona, Madrid y online. Nova Legal, el despacho que está a tu lado cuando más lo necesitas. Más info en gruponovalegal.com.
22: A veces hay cosas que afectan más de lo que imaginas. Tu confianza, tus relaciones, tu bienestar. En Clínica Masculina Europea damos un paso más con una nueva tecnología focal, eficaz y mínimamente invasiva. Vuelve a sentirte tú. Infórmate sin compromiso. Atención discreta y personalizada. Clínica Masculina Europea, 93-219-3060. Recupera tu confianza.
23: Inscor, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, realizamos consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios para cuidar tu corazón. En Inscor ofrecemos atención rápida. Te programamos visita cuando lo necesitas. Teléfono 93-425-1962 y inscorcardiología.com. Fulgará a las 12 de Barcelona.
11: COPE Cataluña y Andorra.
12: Continua la informació ara mateix. Escoltes Herrera en COPE i et seguim explicant tot el que t'interessa amb Carlos Herrera. Que tinguis un molt bon matí.
24: Estás escuchando Herrera en COPE.
25: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
26: Marta, mañana pádel a las 5.
27: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
26: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vitaldent. En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: El ángel del Señor anunció a María.
1: Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
0: Aquí está la sierva del Señor.
1: Hágase en mí según tu palabra.
0: Y el Verbo se hizo carne.
1: Y habitó entre nosotros.
0: Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
2: Son las 12, las 11 en Canarias.
3: Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
4: Estar informado.
5: ¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
6: Pues tenemos movimiento, Carlos. Tenemos movimiento. El Partido Popular e Izquierda Unida piden la dimisión del ministro de Interior tras conocerse la existencia de un informe de la policía que apunta a que gendarmes marroquíes y agentes de paisano guiaron la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Les repito, la existencia de un informe de la policía que apunta a gendarmes marroquíes y agentes de paisano que guiaron la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Desde el gobierno insisten en negar información previa sobre el papel de Marruecos. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, reclama prudencia.
7: Sí, Marruecos sigue desgastando su credibilidad. El gobierno se aferra a la tesis de que desconocía el informe policial. Félix Bolaños reclama cautela, declarándose los primeros interesados en conocer lo sucedido en Ceuta, y deja en el aire el papel del vecino del sur en la crisis.
8: Conocer en detalle y en profundidad ese informe, cuando tengamos conocimiento, veremos, pero en este momento lo que corresponde es que tengamos la información en detalle y en profundidad. Mis respuestas han sido bastante claras.
7: El Ejecutivo, insiste el ministro, está volcado con Ceuta y de nuevo reprocha PP y Vox la convocatoria de concentraciones en apoyo al pueblo ceutí.
9: Primer día y se me olvida mencionar al gran Ricardo Rodríguez. Un abrazo, Ricardo.
7: Abrazo grande.
9: Pero no todos dentro del Partido Socialista piensan igual. Por lo menos no lo hace el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
10: Es evidente que si se confirma la información del informe de la policía, y es enormemente exhaustivo, tiene una trascendencia muy importante y que tiene que tener evidentes consecuencias en todos los órdenes.
9: A esta hora Ceuta celebra el acto institucional del Día de la Ciudad, a la par hay concentraciones en varias ciudades y pueblos españoles en apoyo a los ceutíes, convocados en su mayoría por ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, que, por cierto, PSOE e Izquierda Unida se desmarcan de la Federación Española de Municipios y Provincias para las 8 de esta tarde. Uno de estos ayuntamientos es el de Mérida. Allí está nuestra compañera Miriam García.
11: Hola, Alberto, buenas tardes. Hola, Alberto, buenas tardes. Bueno, decenas de personas se agolpan aquí en la Plaza de España, a las puertas del Ayuntamiento de la capital extremeña. Una convocatoria propia, como señalabas, que ha salido del propio alcalde, del socialista Antonio Rodríguez Osuna, a la que se han suscrito todas las agrupaciones políticas, PP y Vox entre ellas. El motivo, pues aquí sí parece existir, y es que estamos de feria. El centro se llena por la tarde y por seguridad solo se va a realizar por la mañana. Esta fue la premisa por la que el resto de grupos, como decías, se sumaron a esta convocatoria propia, aunque parece que Vox se ha desmarcado a última hora por indicación directa de Madrid. Por lo pronto, lo que ocurre es lo que escuchas, una convocatoria con horario propio en apoyo al pueblo ceutí, que también está secundando el Ayuntamiento Socialista de Almendralejo en su localidad.
9: Le decía, ayuntamientos del Partido Socialista e Izquierda Unida. En su primera audiencia general de septiembre, el Papa continúa el ciclo de catequesis dedicado a los documentos del Concilio Vaticano II. Hoy ha recordado que la Iglesia no puede permanecer pasiva ni indiferente a lo que ocurre en el mundo, sino que está llamada a caminar con la humanidad. Corresponsal Eva Fernández.
12: Ante un evidente incremento de peregrinos, León XIV ha iniciado hoy sus reflexiones sobre la constitución pastoral Gaudium et Spes, cuyo tema central es la Iglesia en el mundo actual.
13: Los creyentes deben comprometerse a escuchar con el corazón, acompañando y ayudando a las personas en dificultad, sobre todo a los pobres y a los que sufren a causa de la injusticia, la discriminación y la violencia.
12: Septiembre marca también un recomienzo en la Curia de Roma y en la agenda del Papa, que a finales de mes reanudará sus viajes apostólicos con destino a Francia.
3: Con la fuerza de ABC.
4: COPE, estar informado.
6: Madre mía, el culebrón del verano. Madre mía, Julián Álvarez, el Atlético de Madrid. Madre mía, Daniel Asenjo.
14: Ya se pueden hablar de otras cosas, Alberto, pero sí, han sido muchas semanas de suspense, con el jugador pidiendo salir, el Barça insistiendo y el club rojiblanco cerrando una y otra vez la puerta. Pues se ha terminado el mercado y el argentino sigue a las órdenes de Simeone. El Atleti, además, ha conseguido al tercer delantero que pedía el técnico. Jonathan David llega cedido de la Juve y va a ser presentado a la una. Otro de los grandes protagonistas del mercado ha sido el Depor, Aubameyang, Adama Traoré, y anoche lograron las cesiones de Marc Casado y José María Jiménez. El CEO del conjunto coruñés, Massimo Benassi, satisfecho anoche en el partidazo de COPE.
15: Sí, pensarlo lo pensábamos todos. El problema era ejecutarlo, pero bueno, conseguimos ejecutarlo, así que estamos muy contentos. Las más complicadas te diría que las de esta noche, las dos. Y la verdad que, bueno, por todos los temas que hay que cumplir ahora entre FIFA, CMS, la Liga Manager y demás, realmente ha sido un poco complejo.
14: Ciclismo, etapa 11 de la Vuelta a España, sin el danés Mats Pedersen, que no va a tomar la salida, Quique Iglesias.
16: La Vuelta a España que pasa su Ecuador, etapa 11, la murciana, 153 kilómetros desde aquí, desde Cartagena, camino de Lorca, con un puerto de tercera que se corona a 32 kilómetros de la meta. Es evidentemente una oportunidad para los sprinters o para que la fuga triunfe, para que Movistar tenga un día tranquilo defendiendo el maillot rojo de más antes de la montaña, que va a llegar mañana en Almería.
14: El desenlace de la etapa en COPE a partir de las 4 y 5. Y en tenis, después de que la lluvia truncara ayer el debut de Rafa Jodar en el US Open, el madrileño en principio va a jugar hoy, al igual que Carlos Alcaraz, que disputa su partido de segunda ronda ante el portugués Faría.
2: Tras la última hora, seguimos aquí en Herrera en COPE.
6: Pues se puede imaginar que siguen las reacciones a ese informe del que le hablaba en el boletín. La policía confirma que Marruecos está detrás de la invasión que sufrió y sigue sufriendo Ceuta. Un informe que está en la mesa de la juez que investiga la avalancha, y es muy importante lo que tienen que decir los policías, especialmente los desplegados en Ceuta. Pilar García de la Granja.
17: ¿Qué tal, Alberto Herrero? Buenas tardes. Bueno, menudo follón, ¿eh?
6: Vaya
17: menudo
6: informe.
17: Lío. Y por ello, aquí en Mediodía COPE, además de profundizar en las claves de lo que dice dicho informe, vamos a hablar con agentes de la policía que están desplegados en Ceuta. De momento, el sindicato Jupol, el mayoritario en el cuerpo, ha pedido esta mañana la dimisión del delegado del gobierno en Ceuta y del propio ministro del Interior, de Grande Marlaska, que ha enviado, por cierto, una carta al director general a las 2 de la madrugada de hoy para exigirle explicaciones por no haber sido informado.
6: A las 2 de la mañana, ¿eh?
17: A las 2 de la madrugada. Lo que quiere decir dos cosas. Si es verdad, ya está tardando en cesarlo. Y si no lo es, el gobierno nos ha estado no contando la verdad durante todo este mes. Mientras tanto, en Ceuta, ¿qué está pasando? Bueno, indignados con todo lo que estamos conociendo, mira lo que nos contaba en Mediodía COPE Laila Abdelkader, ceutí musulmana y socialista.
18: Esto hay que llamarlo por su nombre, esto es una invasión. Una cosa es la ideología, porque yo más socialista no puedo haber una persona, pero el Partido Socialista no sé dónde está. Este señor se ha cargado el socialismo. ¿A quién se supone que yo voy a votar? ¿A quién? Y es que me emociona, porque es que no puedo, yo no sé. Me siento abandonada, yo creo que todos los ceutíes nos sentimos abandonados.
17: Abandonados, que es lo que tanto a mí como a ti pues nos han repetido los ceutíes de todos los colores, ¿verdad? Y de todos los credos, pues estos días que hemos estado allí. Ceutíes que hoy celebran su día y lo vamos a contar.
6: Cierto, a conciliación laboral, que es importante, esa llamadita a las 2 de la mañana, hombre, que hay que descansar.
17: Por ejemplo, ¿no?
6: Mandar, también se levanta la gente.
17: Mandarte un email, ¿no? A las 2 de la madrugada, eso no lo ha prohibido Yolanda Díaz.
6: Pilar García,
17: ¿por qué tienes que estar durmiendo?
6: Te escucho a la 1.
17: Es que es todo de no creer. Hasta luego.
6: Hola, María José Navarro.
19: Hola, Alberto Herrera. Pues te voy a presentar. Es que mira cómo vengo, es que vengo que lo tiro. Te voy a presentar al flamante premio Princesa de Girona Social del año pasado. Le pegó un abrazo al rey Felipe cuando recogió el premio. Sí, que se quedó, o sea, respondió perfectamente, pero es que fue muy espontáneo. Yo creo que mejor que yo te lo va a presentar su sobrino.
20: Este es mi tío Pablo. Además de dar muchos abrazos, da muchas incubadoras para los bebés de hospitales que son pobres, para darles el calorcito que tenían en la tripa de su mamá. Y este es Osman, de Ghana, que se acaba de llevar una incubadora y quiere que llevemos 20 más a su país. Y como nuestro cerdito está vacío, el pueblo de Torres 100 cameros han salido a la calle a vender lo que tienen y han conseguido 36.000 eurazos. Además, nos han ayudado a montar muchas incubadoras y han escrito cartas a las familias que las usarán. Han cogido fuerzas comiendo un cazuelón de patatas a la riojana para bailar toda la tarde, pero sobre todo se lo han pasado súper, súper bien en la fiesta. Torres 100 cameros es lo más.
19: Pablo Sánchez Vergasa es ingeniero de tecnologías industriales por la Universidad de Navarra y Les de Pamplona y es máster en sistemas eléctricos de comunicación e información. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en sectores como las telecomunicaciones y el espacio exterior. Esto me gusta
9: me
19: mucho.
9: Encanta a mí también el espacio exterior.
19: Pues es fundador y director de Medicina Abierta al Mundo, o como también se le puede llamar Medical Open World, la ONG desde la que lidera el desarrollo de Incunest, que es una incubadora neonatal de bajo coste creada para hospitales de zonas con pocos recursos o contextos de especial vulnerabilidad. Desde 2017 está dedicando gran parte de su tiempo libre a este diseño, fabricación, envío y seguimiento de estas incubadoras que han llegado ya a 37 países.
9: Wow.
19: Se calcula que Pablo ha salvado la vida a 4.000 niños.
9: ¿Qué dices?
19: Y como su ONG es muy especial, de vez en cuando necesitan que alguien sufrague la siguiente y su traslado a cualquier país. En Torrecilla de Cameros, en La Rioja, lo decía su sobrino, en pleno mes de agosto celebraron la fiesta de la solidaridad que se cerró con una recaudación, como escuchábamos, 36.000 euros. Mira, la gente del pueblo lo dio todo en la fiesta, en el mercadillo y también con las patatas a la riojana, que es un plato que ya quisiera yo ahora mismo. Hola Pablo, ¿cómo estás?
9: Buenos días. Pablo.
1: Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
9: Oye, pues lo primero es que María José no da puntada sin hilo. Sé que, pues, ella puede que no lo sepa, pero yo le debo mi vida a una incubadora.
1: ¿Qué me dices? Así, ¿eh?
9: Yo tuve bilirrubina alta. De hecho, yo estaba, creo que era el segundo día en casa y fue mi abuela la que le dijo a mi padre, niño, ese niño está amarillo. Me llevaron al hospital y yo no sé si estuve una semana, dos semanas en una incubadora. Por eso no me es ajeno el tema de las incubadoras. Fíjate la casualidad, ¿eh, Pablo?
1: Sí, qué fuerte. Además, sí. Es que muchos no sabemos, no somos conscientes de todas las veces que se nos ha salvado la vida y no somos conscientes, sí. ¿No? Y hay que estar agradecido por eso.
9: ¿Cómo surge todo esto, Pablo?
1: Pues fíjate, yo no soy tan listo, aunque me habéis vendido muy bien. La idea no fue mía, sino que yo me enteré de esta iniciativa en el 2017 y, joder, me pareció tan bonita que me enamoré y empecé a dedicar mi tiempo libre. Al final acabé liderando el proyecto y ha sido una aventura increíble y aquí estamos.
9: Qué bien, qué bueno. Oye, cuando te dices la cifra de que puedes ser responsable, entiendo que junto a más personas y a tu equipo, pero la cabeza visible de salvar la vida a 4.000 niños, eso no sé si son frases que te impacten a ti también, ¿no?
1: Pues hay una película que a mí me gusta mucho, que se llama El Príncipe de Egipto. Y una frase que dice que si acaso la cima de la montaña es más importante que la base que lo sujeta. No digo, ojo, pues yo soy la cara visible, pero hay centenares de personas, de voluntarios que lo han dado todo, como los de Torrecilla en Cameros, para dar un granito de arena, ¿no? Y hacer que un bebé prematuro en un sitio donde no tienen incubadoras, pues la tenga y tenga el regalo de vivir esta vida.
9: ¿Qué es que hace que una incubadora sea como una cama de 2,20 metros para nosotros, para María José, para que si vamos a un hotel? ¿Qué es lo que la hace tan buena?
1: Pues mira, lo que se encarga la incubadora es de crear lo que se llama un espacio térmico neutro. Eso lo que significa es como la sensación de cuando estamos con una temperatura de confort, que estamos, jo, qué a gusto. Pues eso es lo que hace la incubadora para que el bebé esté a gusto. Entonces, que no tenga, o sea, que su consumo basal pues sea el mínimo y así todo lo que coma sea para ponerse gordito y para desarrollarse y sobrevivir.
9: Estaba pensando que a lo mejor incubadora para adulto no es mal.
19: Nosotros estamos bien de peso y todo, ¿eh?
1: Hay algunos que dicen que le faltó algún minuto en la incubadora, así que bueno, igual podemos
19: bueno,
1: hacer
19: puede ser, eso sí. Sí, la vuelta y vuelta el toquecito que nos falta algunos. Oye, Pablo, ¿en qué se diferencia tu incubadora de bajo coste con una incubadora normal? ¿Cuánto es el precio de una incubadora como las que hemos visto un montón de veces en los hospitales? ¿Y en qué se diferencia de la tuya?
1: Pues mira, las incubadoras que tenemos aquí en Europa, de media, cuestan 35.000 euros, más o menos. Wow. Las hay más caras, ¿eh? También.
9: Wow.
1: Y por ese precio es una de las causas por las cuales en muchas partes del mundo no hay incubadoras. Así que muchas veces bebés por debajo de un kilo de peso cuando nacen, directamente se descartan porque no tienen recursos. Mm. Entonces, viendo esta realidad, nosotros hicimos una incubadora muy sencillita, simplificada, que cuesta 1.500. Mm. Entonces, bueno, pues es una alternativa para cuando, pues eso, muchos sitios donde no hay nada, y esto es una esperanza muy grande para
6: ellos. Y es algo que está en desarrollo, Pablo, te quiero decir, esto que pasa el tiempo y dices tú, ostras, pues mira esto que acaba de salir, que me puede abaratar el coste o subir, optimizar la, no sé, el funcionamiento de la máquina, ¿no?
1: Pues eso siempre, y o sea, de hecho, mis compañeros me dicen, jo, no te líes tanto, que siempre estoy pensando en cosas nuevas, pero bueno, al final van saliendo. Y por ejemplo, pues a la incubadora que tenemos le hemos añadido un pulsoxímetro, o sea, que puede medir también el ritmo del corazón del bebé. Mm. Tienen internet estas incubadoras, entonces nosotros podemos saber en este momento cuántas incubadoras hay, cuántas tienen un bebé, podemos ver el ritmo del corazón del bebé que está ya en destino. Mm. Así que bueno, pues poquito a poquito, la verdad que nos ilusionamos con muchas cosas y poco a poco van saliendo.
6: Maquinón tu sobrino, ¿eh?
1: Sí, no, increíble. Además, ellos también son mellizos, chico y chica, y incluso ellos en su cole son nuestros primeros, o sea, los primeros que van anunciando a un platillo el proyecto de las incubadoras y el que nos hace en ese marketing. Sí, qué sí. Bien.
6: Oye, del espacio exterior, ¿qué es lo que has hecho,
19: eso,
6: Pablo?
19: Eso, a mí me gustó mucho lo del espacio exterior, me ha gustado montar.
1: Pues yo trabajé durante unos meses en Airbus. Entonces yo hacía, pues, bueno, cositas pequeñas para electrónicas, para pues cohetes, satélites, y la verdad que me lo pasaba muy bien.
6: Joder, pero ahí un pequeño fallo en una cosita pequeña de un cohete te pueden estar buscando las inteligencias de cuatro países a la vez, ¿eh?
1: Bueno, y también un pequeño fallo en una incubadora también, bueno, es poner en riesgo a un bebé, ¿no? Entonces, por eso también, pues hay, lo que se hace, pues hay que hacerlo bien, y con cariño y con amor.
19: Sí. Fíjate, Pablo, que contábamos la historia de las fiestas de Torrecilla de Cameros en La Rioja, uh-huh. que de ahí, de una fiesta popular, se sacan 36.000 euros. Tú nos estás dando uh-huh. unas cifras de lo que cuesta,
6: claro,
19: la incubadora,
6: cuesta una incubadora
19: que has puesto en marcha junto con tu equipo, que es muy poco dinero. Yo creo que deberíamos hacer un llamamiento a aquellas fiestas populares. Y yo me voy a encargar de que en Albacete tengas una. Que, por cierto, a okay. ver si te la patrocina Airbus, que también tiene una planta allí, como es trabajador. Pero es verdad que de una fiesta popular, fíjate, se puede sacar un dinero que es extraordinario, claro. y que se pueden llevar a un montón de países del tercer mundo tus incubadoras, claro. Tus incubadoras, ¿verdad, Pablo?
1: Sí, es precioso cómo esta gente de Torrecilla en Cameros se sacan ese dinero, porque todo el mundo salió al mercadillo con todo lo que tenían por casa. O sea, hubo gente que es que, vamos, casi vendieron hasta sus chacletas, ¿no? Y pues unos pidieron rosquillas, croquetas, y o sea, todo el mundo puso todo lo que tenía en su mano. Y pues con el pequeño esfuerzo de cada uno, pues se ha conseguido un montón, y de ahí se van a salvar cientos o incluso miles.
6: Yo voy a avisar al alcalde de Tomar, entonces.
19: Que hay que poner, que ahí, claro,
6: tengo,
19: que sí, ahí tengo
6: algo de,
19: ahí en Tomar también vas a tener.
6: Ahí tengo algo de mano, Pablo.
1: Pues, ojalá, bienvenido, porque nosotros a día de hoy tenemos una lista de espera de unas 170 incubadoras, wow. más o menos. Así que, oye, totalmente bienvenido. Oye,
6: ¿Alguna web o algo donde la gente pueda bichear?
1: Nuestra web es en inglés medicalopenworld.org, pero uh-huh. si buscas Medicina Abierta al Mundo o Incunest
6: en Google,
1: te sale todo eso bien facilito. Fenomenal. Y nada, y ahí cualquiera nos puede donar, pero vamos, que también nos pueden contactar, escribir un mensajito, animarnos, que también lo necesitamos de vez en cuando. Sí. Así que sí, totalmente bienvenido todo el mundo.
19: ¿Sabes cómo lo he buscado yo? Pablo, el de las incubadoras. Y me ha salido, todo.
6: Oye, Pablo, hace falta gente que haga bien en este mundo. Te lo agradezco enormemente. Muchas gracias por atendernos y ojalá te vaya fenomenal. Hablo con el alcalde de Tomar, ¿eh?
19: Venga, yo con el de Albacete.
1: Muchas gracias y un abrazo.
19: Chao, muchas gracias, Pablo. Bueno, el flamante premio Princesa de Girona 2025, no me extraña.
6: Qué buena sección es esta, por Dios. Qué buen año nos espera, ¿eh?
19: Sí, ya verás.
6: Qué buen año.
19: Uy, ya verás.
6: En un segundo vuelvo.
3: Herrera en COPE.
4: Estar informado.
0: Escuchas a Expósito porque...
21: justo en este paso fronterizo clausurado del barrio chino en Melilla...
22: siempre está donde ocurren las cosas, sobre el terreno.
21: Con la piel en carne viva por la situación en Ceuta...
0: viviendo aquí, lo que pasa en primera persona.
21: ¿Cómo es la situación de la sociedad, de la gente en Melilla?
23: Hemos llegado a unos puntos que no pensábamos nunca.
22: Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
24: Señoras, señores, cuiden su salud.
25: Y es que con Línea Directa puedes pedir cita con los mejores médicos especialistas sin pasar por tu médico de cabecera y hacer tus revisiones y pruebas con la tecnología más avanzada y en los mejores hospitales.
24: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
25: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
26: Love, love, love.
27: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Madrugones con abrazos, horas y horas de patio. Tanto que vivir necesita ropa que aguante el ritmo. Prepáralos para llenar de recuerdos el curso con la nueva colección de Kids El Corte Inglés para vestir a los más peques. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
2: Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y avanzamos con los contenidos de su COPE más cercana.
3: Herrera en COPE.
4: La mañana.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
6: Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. El control tècnic, el Jorge Martínez. Hola, Jorge, benvingut, tu també. I entre els dos intentarem portar uns quants temes que crec que són força interessants. Hi ha molts, moltes coses obertes, moltes portes obertes. Avui és el dia de Ceuta, per exemple. I avui hi ha mobilitzacions a diferents punts de Catalunya per donar suport a la ciutat. Per exemple, Castelldefels o Barcelona serien dues d'aquestes poblacions que doncs, acullen aquestes manifestacions. Totes seran a les 8, totes seran a les 8 del vespre. Totes a les 8 del vespre. Serà a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Hi ha una altra convocada a la plaça Catalunya, aquí hi ha una mica de cacau, perquè uns és a la plaça Sant Jaume i un altre a la plaça Catalunya. La primera organitzada pel Partit Popular, pel PP, i la segona per Acció Ciutadana. Bé, són coses que ja no ens posem d'acord moltes vegades ni en això. Bé, no només això, sinó també doncs, a Badalona, Castelldefels, que faran aquestes actes de suport avui, que és el dia de Ceuta, també. Avui és el dia de Ceuta. Bé, dit això és una d'aquestes qüestions que tindrem avui, que una de les accions que fan i que es faran, i d'altres és, canviant de tema completament, avui posarem el focus, per començar, en cap on anem d'encara la mobilitat. On està l'horitzó d'aquesta mobilitat? Realment, si s'estan fent les coses bé o no. Estic fent referència, per exemple, i posant els combustibles alternatius al gasoil o la benzina, que ja sabeu que estan pels núvols avui mateix pels temes de la guerra, no? d'Iran. Bé, les vendes de cotxe elèctric han pujat i la de combustibles alternatius, però en qüestions de l'elèctric tenim un problema. Tenim un problema i és un problema que ja està detectat, És un problema que ja està detectat. I és la cobertura que hi ha de càrrega d'aquest cotxe elèctric. Per exemple, l'AP7 seria un d'aquests exemples de punts de càrrega de cotxe elèctric que no és que abunden, precisament. No és que abunden. Conforme a la petjada de carboni, ja en parlaríem d'una altra història, perquè possiblement són vehicles... Això de no contaminants tampoc ho cridaria jo massa alt, perquè per fabricar aquests cotxes doncs s'utilitzen materials i maneres que deixen la seva petjada de carboni, i després hauríem de parlar del reciclatge de les bateries de liti dels cotxes elèctrics, que això serà un altre què. Serà un altre què si ja hi ha un plan per a tot això. Però entrem a parlar del cotxe elèctric. Ricard Álvarez, com estàs? Bon dia.
28: José Miguel Cruz, bon dia.
6: Que content estic d'escoltar-te, Ricard.
28: Jo també. Jo també.
6: A més, tu ets usuari de cotxe elèctric, no?
28: Sí, senyor, soc usuari. I què tal? Et diré una cosa, Cruz.
6: Sí, sí.
28: Conduir un vehicle elèctric és una experiència fantàstica.
6: Sí?
28: És silenciós, és eficient, no emet gasos contaminants als nostres carrers, és veritat, per fabricar-se doncs té un cost, però a l'hora de fer-lo anar no, i ofereix un cost per quilòmetre molt més baix. És cert que encara té reptes, doncs com el preu d'adquisició, que són lleugerament cars, l'autonomia en viatges llargs, això s'està millorant, però encara aviam, no arribem a aquesta xifra dels 1.000 quilòmetres, però és sens dubte, jo crec que el futur o el present
5: proper,
28: futur
5: sí.
28: de la mobilitat. Eh?
5: Sí, sí.
28: Per això resulta incomprensible, doncs, per exemple, el soroll i la feixuga campanya que hi ha permanentment en contra del cotxe elèctric que hi ha a diferents fòrums i xarxes socials. Teories sense massa fonament que intenten demonitzar una tecnologia que, per cert, ja està demostrant la seva validesa, està més que assentada i està provadíssima. Ara, això sí, també et dic una cosa, com bé deies amb les xifres, el ciutadà crec que no se les acaben de creure, perquè les dades del 2026 parlen que a Espanya les vendes d'electrificats han crescut un 39% i a Catalunya la penetració ja frega el 26% del total de matriculacions amb més de 22.500 vehicles venuts fins a l'estiu. Per tant, la gent vol el canvi. Que són molt cars o més barats, això entraríem en un altre debat.
5: Suposo, no? Funció del model, de com sigui, com no sigui.
28: Sí, el que passa és que de vehicle barat no n'hi ha massa d'oferta.
5: No.
28: De vehicle mitjà i car, sí, i ara això a poc a poc arribarà. Però on està el veritable problema? Doncs un l'apuntaves, però jo si vols vaig una mica més enllà.
5: Endavant, sisplau.
28: Mira, és la inacció institucional. És a dir, tenim uns polítics que s'omplen la boca parlant de transició ecològica i que ens imposen zones de baixes emissions a les ciutats, restringint el trànsit, però quan passem de les obligacions als fets, la gestió fa aigües. I és que els ajuts triguen mesos o anys a arribar, la burocràcia per instal·lar un punt de recàrrega és un calvari de mesos i fins i tot anys, i a més no es fa complir amb fermesa la legislació que hauria d'obligar a tenir electrolineres o punts de recàrrega operatius a les benzineres que ja existeixen. I per tant, doncs això genera aquest coll d'ampolla. És veritat que quan tens cotxe elèctric al principi pateixes molt pel marcador de la bateria i pel tant per cent,
5: sí.
28: Després te n'adones que arribes a tot arreu.
5: Tu estaves pendent quan te'l vas comprar,
28: sí.
5: I començaves a circular, estaves
28: sí.
5: Allà com mig obsessionat.
28: Moltíssim. No, obsessionat és la paraula. És a dir, els primers mesos, et diré, el primer mes, dos mesos, estàs, caram, portes una estona i dius, ha baixat un 1%. Bueno, doncs val, ha baixat un 1%, però després te n'adones que arribes a tot arreu, arribes i tornes a tot arreu, i que només quan et mous per l'altra Catalunya, la que no és Barcelona o la AP7, és quan comences a tenir certs problemes. Hi ha xarxes de punts de recàrrega, com per exemple els de Tesla, que estan oberts a totes les marques, que són molt eficients, ràpids, i on n'hi ha, doncs van molt bé, però clar, quan tu vas a la Catalunya interior, al nord de la província de Lleida, per exemple, bueno, de la meitat cap al nord, mira, diré una cosa, aquest estiu, Lleida-Viella, a part de a Lleida, que tenim un supercarregador de Tesla,
5: sí.
28: Només hi ha un punt de recàrrega i només hi ha una mànega, que és a Pont de Suert, que està espatllat constantment.
5: És un dels punts febles que té aquesta tecnologia.
28: Clar, tu t'imagines una benzinera que se li espatlla un sortidor, sí. I està allí setmanes espatllat?
5: Sí,
28: clar, no. És que no passa,
5: no,
28: això.
5: No passa.
28: I aquest és el problema. Quan la gent s'ha de plantejar la compra, a part del preu, que entenc que has de buscar el model que s'adecui a la teva butxaca i veure si amb els anys el farà rendible econòmicament, és, com que no tens l'experiència, no ho has provat, és, caram, jo arribaré per anar a la meva caseta del poble o a veure el meu familiar que viu a 200 quilòmetres? Podré anar i tornar? Bueno, jo recomano a la gent que si pot, agafi proves de cotxes elèctrics que es poden fer i provi aquests trajectes i veurà que sí que s'arriba, però és veritat que depèn d'on vagis fa falta planificació i, de veritat, a les grans vies i a les ciutats fan falta molts més punts de recàrrega.
5: I és curiós això perquè a França ho estan fent bé. A França sí que ho estan fent bé i a França sí que hi ha tota aquesta xarxa, hi ha competència, hi ha diferents marques de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, cosa que aquí no. Llavors ens arriba una conclusió clara, i ho deies molt bé, Ricard, al principi, és una qüestió de voluntat administrativa.
28: Sí, sí. Mira que em sap greu, que a França ho facin millor que nosaltres.
5: Sí, sí,
28: però
5: és veritat, això,
28: Toca una mica. Enteneu-me, Em sap greu,
5: però toca una mica.
28: Creues la Jonquera i trobes uns punts de recàrrega cada 25-30 quilòmetres amb desenes de mànegues per endollar, i quan creues cap a baix, cap al sud, cap, entrant a Espanya, dius, és que és un altre món. Mira.
5: Clar. Ostres, si els francesos ho fan, per què nosaltres no? Bé,
28: clar.
5: Bé, doncs mira, ara que has dit això, gràcies, Ricard, parlem amb el senyor Albert Segarra, que és delegat a Barcelona de l'Associació d'Usuaris del Vehicle Elèctric. I amb l'Albert parlarem d'una cosa que estava apuntant molt bé el Ricard, i és la manca de punts de recàrrega. En aquest cas concret parlem de l'AP7. L'AP7, estem parlant d'una de les vies, bueno, de la via principal pràcticament, d'una columna que vertebra tot el Mediterrani, i l'AP7 a Catalunya els té comptats amb els dits d'una mà, o de dues, com a molt, en tota la P7, imagineu, Albert, bon dia, benvingut.
7: Hola, molt bon dia.
5: Clar, jo estava parlant de que la P7 hi ha poques i concentrades a Tarragona. Penso que no hi ha cap, per començar, no? La zona de... A Barcelona penso que hi ha una o dues, i més o menys es concentren molt a Girona, no? Continua sent una assignatura pendent, això de la recàrrega del cotxe elèctric.
7: No, sens dubte. De fet, electrolineres en si, dedicades a la recàrrega elèctrica, com podem veure a la resta d'Europa, o només creuar la frontera amb França, no en tenim cap. Val? El que tenim són petites adaptacions, que és a dir, algun punt de recàrrega puntual en alguna àrea de servei, no? Que l'ha posat la benzinera, perquè estan obligades a posar-les, tot i així la majoria no les han posat o no els tenen actius. Però la turinera és en si, dins de les àrees de l'autopista de B7, no n'hi ha cap. Val? I després, el que sí que trobem és, sí, sortint de l'autopista, anar-les a buscar, a 3, 4, 5 minuts de la sortida, podem trobar alguna turinera. Aquí sí. Però dins de l'autopista, no.
5: No. Clar, llavors, Albert, si posem l'exemple que això... jo penso que, no sé si opinaràs el mateix, continua sent l'assignatura pendent, les electrolineres dins de Catalunya?
7: Sí, sens dubte. Sobretot en les àrees de servei i en les autopistes, que és on costa, allà, no? Això, suposo que el oligopoli del petroli, no? I aquí no ens deixa els operadors, que volen posar-ne, d'electrolineres, no els hi deixa, no? Les concessions estan marcades sobre la benzinera i la resta de serveis estan lligades a la mateixa benzinera i, per tant, no poden optar a agafar-se un terreny, un tros de l'àrea de servei per posar punts de recàrrega propis d'un operador.
5: Clar, això... suposo que va en contra de la comercialització del cotxe elèctric. És una mica un par a les rodes, no? Perquè igual un s'ho planteja, o igual moltes persones es poden plantejar al passar-se a un cotxe elèctric per, ostres, si faig un viatge llarg, com ho faig, com no ho faig? Això pot ser tot un problema.
7: Sí, sens dubte no és una part que ajudi, no? És veritat que, doncs, amb el parc que tenim actualment, tenim més punts de recàrrega que cotxes, no? Però no és el camí. El camí és que puguin identificar punts de recàrrega suficients per poder anar tranquil. Com et passa, dic, només creuar la frontera, tu comences a passar per l'autopista francesa i tu vas veient a diferents àrees de servei o àrees de descans inclús amb múltiples punts de recàrrega, no? I això és el que dona confiança i el que dona tranquil·litat, no? El fet de no veure'ls o veure un punt allà que han posat en una benzinera però que no està ni activat i porta 2 anys allà, doncs, home, això dona molta desconfiança.
5: Clar, però això és responsabilitat de l'administració que ha de fomentar tot això, no? Suposo.
7: Sí. Té una part important de responsabilitat, val? Sí que és veritat que va obligar, pues, a partir d'un decret de posar punts de recàrrega a partir d'una certa venda de litres de benzina i, bueno, de combustible, però això no està suficient. Perquè què passa? Perquè si no compleix, com no hi ha règim sancionador, doncs no passa res. I, per tant, què han fet? Pues han posat algun punt de recàrrega, el que l'ha posat, algun ni l'ha activat, com ens hem trobat amb àrees de servei d'aquí a la província de Barcelona, que veiem els punts però que no estan actius i porten més de 2 anys instal·lats. Clar, si no hi ha un règim sancionador, tampoc hi ha res. També és veritat que es poden optar a alternatives com s'està fent a França i a més, és a dir, reservar en la concessió de les àrees de servei de les autopistes, reservar un espai perquè s'hi puguin posar altres activitats fora de la benzinera. Perquè, clar, sí que és veritat que ens trobem benzineres amb restaurants i de més, però totes lligades sempre a la benzinera. I el que hauríem de trobar és un espai on puguin posar un operador de recàrrega, pugui posar doncs múltiples punts de recàrrega perquè puguin carregar els cotxes.
5: Llavors, ara, un usuari de cotxe elèctric que vulgui fer un viatge llarg, sobretot en època de vacances, estiu i tal, ostres, què ha de fer, com s'ho ha de plantejar? Primer, suposo que ha de fer un mapa de ruta d'electrolineres, no?, perquè passi per aquí, perquè si no, és tot un problema.
7: Bueno, actualment amb els navegadors i que porten els cotxes elèctrics ja et va indicant on aturar-te i tal. L'inconvenient, sobretot, és que primer que l'has de planejar, val? Has de saber que has de sortir de l'autopista, en el cas de l'AP7, per poder carregar. O sigui, has d'anar a la sortida, sortir, fer uns quilòmetres i carregar i després tornar a entrar i continuar la ruta. Saps? Clar, sí que hi ha l'alternativa i sí que es pot fer, no? I de fet, els que fa anys que conduïm cotxe elèctric fem viatges i no tenim problemes. L'inconvenient és que, per exemple, el que no està habituat a utilitzar aquests cotxes, clar, ell passa per l'autopista i veu benzineres, doncs vaig tranquil amb la benzina. Clar. Doncs si comencés a veure punts de recàrrega, diria, ostres, doncs així si vaig amb un elèctric sí que puc parar i carregar. Clar.
5: Saps? Seria un estímul, sí. A la venda de cotxes elèctrics que hi hagués aquesta tranquil·litat.
7: Correcte. No, i no és només, per l'ús nacional. Quan ve un estranger, igual que jo et dic que còmode que estic quan creuo França, Alemanya i la resta, doncs quan ells baixen i de cop passen la frontera i deixen de veure punts de recàrrega.
5: Clar. Passa al contrari, els hi entra el neguit. Vull dir que passa que... Bé, de fet, hi ha un projecte a l'antic peatge de la P7 a la Roca, de la P7, doncs, que hi ha un projecte d'una mega, una gran electrolinera de recàrrega ultraràpida també per camions. Ostres, doncs, és una bona manera d'aprofitar-ho si aquest projecte arriba a bon port, clar.
7: Sí, i de fet ja estan en fases de licitació i de més. Passa que els terminis són tan llargs, tants anys,
5: clar,
7: que després, i després de la inversió que han de fer aquí, ostres, perquè els hi surti rentable, s'hauran d'aturar molt, eh? No sé, després de... Com a mínim és un punt que hi passen, doncs, ostres, una barbaritat de vehicles al dia, no? És la via més utilitzada a Espanya i de les més utilitzades a Europa, no? Per tant, home, sí que és un punt de tranquil·litat, no és suficient només un, saps? Però sí que tenim aquestes àrees de servei, no? N'hi ha més, també a Burgos i a més, han fet en obert una licitació a diversos punts, no? I tal. Però jo crec que inclús hauríem d'aprofitar les que ja tenim d'àrees de servei i deixar, i reservar un espai per posar-hi operadors de recàrrega. A França, com comentava, o sigui, no és només que vegis unes estacions amb 32 punts de recàrrega, és que potser en veus una de 16 i una altra de 20, però de diferents operadors, inclús hi ha competència inclús en preus. Clar, si només en tenim una i posa el preu que li sembli, tampoc és una cosa motivant, no? Perquè dius, hòstia, si al final em sortirà més car que la benzina. Si ha d'haver-hi competència, ha d'haver-hi disponibilitats, ha d'haver...
5: Doncs, senyor Albert Segarra, delegat a Barcelona de l'Associació d'Usuaris del Vehicle Elèctric, moltíssimes gràcies per la xerrada, molt amable.
7: A vosaltres, moltes gràcies.
5: Gràcies a tu. Doncs, aquí queda, i crec que queda clar perquè és una qüestió també evident, tampoc destapem res estrany, res que ens pugui sorprendre. No sé a quantes persones els hi ha pogut sorprendre que l'AP7 tingui 4 punts comptats de recàrrega. I comptem, parlem de l'AP7, eh? No estem parlant d'una carretera secundària perduda de la mà de Déu. No, estem parlant de l'AP7. No sé si això ha sorprès. A mi, sincerament, no, perquè es veu. És clarament, claríssimament, la signatura pendent per fer enlairar-se directament la imposició o que les vendes de cotxe elèctric vagin pujant. I si volen aquesta transició, si no, pues fem-ho. Però si fem les coses, ostres, sembla, o dona la sensació, i em perdonareu, és només una sensació que la comparteixo amb vosaltres, que hi ha com una mena de pressió. No, és que si tens un cotxe de combustió estàs contaminant. És una mena de culpa moral, però no, aquesta alternativa no te la donen tampoc, ni econòmicament moltes vegades, ni conforme a xarxa de recàrrega. Bé, doncs, això ho tenim. En parlem, i en parlem més coses. Per exemple, i cambiando de tercio como en los toros, ara parlarem d'aquestes noves maneres de fer les coses. Mireu, faré un punt de recordatori. els que van viure l'època del breakdance. Us en recordeu del breakdance? Parlem dels anys 80 del segle passat, quan es posava de moda el breakdance i al carrer sortien els nanos amb un radiocassete, el posaven en marxa i feien aquells balls de breakdance que, bé, doncs ja està. No faré cap qualificatiu, que la tenia a la punta de la llengua, però me'l guardaré. Feien aquells espectacles, no, de breakdance. Doncs ara hi ha un de nou, adaptat a les circumstàncies actuals. Farmear aura. De seguida en parlem d'això, i en parlem aquí darrere, a Catalunya i Andorra. Però abans d'això, si us acaba la bateria o abans de farmear aura, igual ho heu de fer amb la panxa plena. I si teniu a prop la cabrera, no ho dubteu. Perquè si vols una carn espectacular, la Cabrera Barcelona. És que l'has de conèixer, la Cabrera Barcelona. És autèntica graella argentina, talls increïbles i aquest ambient perfecte per gaudir. No sé si enmig del restaurant et deixaran farmear aura. Jo crec que no és el lloc per farmear aura ni ballar breakdance, però sí per menjar, per posar-te bé, per gaudir. És que un lloc d'aquests que ho proves una vegada i és que vols tornar sempre. I on està? A part de la web, que la trobaràs a la Cabrera Barcelona per reservar, per exemple. Està al carrer Diputació 239 de Barcelona. Carrer Diputació 239 de Barcelona. La Cabrera, Barcelona.
22: Herrera a COPE.
8: COPE Catalunya i Andorra.
22: Estàs informat.
10: COPE Catalunya i Andorra.
11: Fernando Alonso. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
13: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
14: ¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
12: Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
13: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
12: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
13: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
12: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
13: Máster Universitario en Radio COPE.
12: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
22: Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
15: Estoy viendo la frontera del Tarajal, estoy viendo castillejos y es indescriptible. Aquí hay muchísimas más de 10.000 personas dispersas y te puedo asegurar que ya se ven chavales por la calle deambulando.
16: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
18: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
29: És el pla d'usos que intenta justament regular l'obertura d'aquest tipus d'establiments, tant de carcasses com de souvenirs.
18: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
30: Si desapareixessin les abelles en 4 anys, desapareixeríem tal com estem ara, vull dir, no tindríem aliment. El 84% de les espècies vegetals depenen de la pol·linització de les abelles.
18: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
22: Herrera a COPE.
8: COPE Catalunya i Andorra.
22: Estàs informat.
5: Recordeu els anys 80 quan ballàvem breakdance? Ballàvem, jo no he ballat mai a la meva vida breakdance, però sí que es va posar de moda el breakdance i llavors, en aquell moment, els 80 del segle passat, doncs anaven al carrer amb un radiocassete, amb el seu punt, i feien aquells balls de breakdance imitant, tot això venia dels Estats Units, no? Ara estem amb el farmear aura. És una cosa semblant, eh? Perquè en el fons és que el busca és una... es busca validesa dins de tot això, no? I farmear aura, el terme ve dels videojocs. Els videojocs estan influint molt en el llenguatge avui en dia. Farmear, doncs, ve de cultivar, de fer repetitiva una cosa, ve de granja en anglès, i aura, doncs, és el tema d'agafar, doncs, una mena de prestigi, per dir-ho així, no? Bàsicament, tot això ve també de TikTok, de comunitats de videojocs, i significa, bàsicament, fer coses per augmentar el teu respecte, estil, carisma, l'estatus social, és acumular punts d'estil davant dels altres. Bé, s'ha posat de moda, estem en un punt àlgid del farmear aura, però això és bo, és dolent, com ho hem d'aprendre? Parlem amb la persona que agafa de la meva mà cada cop que se'm passa una cosa així pel cap per analitzar socialment, ell m'agafa de la mà i entrem a parlar del tema, és el Joan Roa. El Joan Roa és psicòleg i professor de psicologia de la Universitat de Girona. Joan, bon dia, benvingut.
0: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
5: M'hauràs de disculpar que sempre et fico en els vessals més xungos de la psicologia.
0: Sí, sí, totalment.
5: Sempre et fico en aquests vessals. Clar, farmear aura, exactament estem parlant, bàsicament, de què? D'una moda?
0: Doncs mira, al final el que estem parlant és d'algú que sempre ha existit, no? Un mecanisme que, no? com de un mecanisme social, no? De, com sí. de creació, no? D'alguna manera o reforç de la nostra identitat, per això al final té a veure molt amb els joves, no? Perquè els joves al final tenen molt aquesta necessitat de saber qui sóc jo, però sobretot com em veuen els altres. Aleshores, és algú que sempre ha existit, és un sí. fenomen humà totalment antic. El que passa que al llarg de les diferents generacions va adquirint com noves modalitats, per dir-ho d'alguna manera, o noves formes que es van adaptant una mica a la realitat, no? I el concepte també és un concepte totalment nou i un fenomen molt adaptat també a l'escenari totalment digital que tenim, tot i que això al final s'acabi traslladant a les places, diem l'escenari real on passa tot això, són les xarxes i és l'espai digital, no? Per això també que l'argot vingui dels videojocs no és res nou, perquè posa damunt la taula doncs que realment és a la pantalla i és en un espai digital on es juga aquesta reputació, perquè al final és un joc i a més es significa d'aquesta manera per veure realment qui sóc, i això es fa en comparació als altres, no? Això són els altres els que d'alguna manera em diuen qui sóc, no? Quin, és, quin prestigi tinc, quin estatus tinc, i això ara, no? ho puc guanyar o perdre en funció d'aquests escenaris, no? On farmejo aura, no? Perquè al final, com bé deies, ve dels videojocs, farmejar vol dir repetir accions al final per acumular punts, no? Bonus, etc. Sí. I l'aura és algo molt paregut al final al carisma, no? Significa, doncs, això, no? Prestigi social, la pròpia essència, el carisma, la naturalitat, perquè és algo com molt curiós, no? Perquè al final té a veure amb mostrar-se d'una forma espontània o natural, no? Quan més preparat estigui, doncs pitjor és, no? Clar. És com algo paradoxal.
5: És curiosíssim, Joan, perquè mai saps per aquestes

0: On està el límit de tot això, de que sigui bo o dolent?
1: D'entrada no és dolent, i al final m'agrada molt el paral·lelisme que posaves, no? Per exemple, amb els anys 80, el breakdance, perquè al final és el mateix fenomen, o sigui, estem explicant el mateix, el que passa és que estem intentant doncs, traduir aquest argot nou, no? A veure quina necessitat o quin fenomen social s'està produint, no? I és el mateix fenomen que es produïa, doncs, per exemple, a les batalles, no? Del breakdance dels anys 80, sí. El cool del jazz, el rock and roll, no? L'estètica dels emos, etc.
0: La pelea de gallos de los raperos, que també seria
1: totalment
0: una cosa semblant.
1: Sí, sí. Estem davant el mateix. Quan es pot convertir això en un problema? Clar, el problema és quan, d'alguna manera, per saber qui sóc, això es converteix en una necessitat en el 100% del temps en el que tinc que estar contínuament, no?, exposat a la resta, a la validació, no?, una mica de la resta, perquè em diguin, no?, d'alguna manera qui sóc, no?, i això es produeix a les xarxes, en el cas de joves d'avui en dia, sobretot, doncs això em pot portar, no?, a d'alguna manera convertir-me una mica en esclau, no?, d'aquesta vale. Validació contínua, no?, de que necessito contínuament que la resta em digui qui sóc, quin estatus tinc, quin prestigi tinc, i no realment partir, no?, de la nostra Clar. Pròpia imatge o de la imatge de la gent més propera, no? I aquí sí que es pot arribar a convertir una mica en problema, però d'entrada aquest fenomen no és gens patològic, no és algo realment dolent, no és algo negatiu, sinó que el que estan els joves és d'alguna manera intentant, no?, gestionar la impressió davant la resta, intentar construir la seva identitat en funció, no?, a la comparació i la validació dels altres, a que em diguin els altres quant d'estatus tinc, i això ho aconsegueixen, no?, d'aquesta manera, no?, mostrant-se de manera natural, no?, davant de la resta, doncs moltes vegades, no?, significant una sèrie de moviments que quan més naturals siguin, doncs això em permetrà, no?, aconseguir aquest prestigi, aquesta aura d'alguna manera, i això és com que et va donant reconeixement, no?, davant la resta i va configurant aquesta pròpia identitat, però d'entrada no és patològic.
0: Clar, suposo que, Joan, bàsicament és quan una cosa és obsessiva, és aquí quan tenim un problema, ja sigui... Però ja no seria una qüestió de farmear aura, si un jove té un problema de validació externa, ja no estaríem parlant només de farmear aura, sinó que, a més, això vindria també a relatar xarxes socials a molts altres fronts. L'obsessió seria el problema.
1: Totalment, i al final hi ha un punt que crec que és molt important, que és que el farmear aura també implica un punt d'humor, és a dir, que està també construït sobre una base en la que tampoc és com prendre-s'ho 100% seriosament, sinó que està construït des d'una base des de l'humor, sí, sí. Des del joc, no? I crec que això també li dona com un punt, no?, que l'allunya una mica de patologitzar-ho, no?
0: Doncs, Joan Roa, gràcies per agafar-me la mà i saltar a aquest vessal de comportaments socials tan interessants de xerrar i fer comparativa, perquè aquest en concret és molt interessant, hi ha un paral·lelisme molt clar en el que hem fet tots durant al llarg de la història de la humanitat.
1: Totalment.
0: Joan Roa, psicòleg i professor de psicologia de la Universitat de Girona, un cop més, moltíssimes gràcies per la xerrada, molt amable.
1: Moltes gràcies a tu, bon dia.
0: Bon dia, gràcies. Doncs queda clar, no? Bàsicament, sempre que no sigui una obsessió, sempre que no es detecti un comportament d'aquests embogits, no hi ha problema. Ara, això sí, fas exercici, i a l'exercici sempre va bé pel cor, però, sí, necessites proves, maneres i demés, està INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan tu ho necessitis. Ràpid, sense demores. Ja ho saps, tota la informació al web inscorbcn.com.
2: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
3: Busca Herrera en COPE y escríbenos.
4: Si me comprometo a un trabajo, lo termino.
5: Creo que estás loco.
6: Aguas turbias.
7: Una nueva Unión Soviética.
6: Enemigos letales.
7: Resurgirá entre las cenizas.
6: Y ningún margen de error.
8: ¿Has oído hablar de él?
9: No.
6: Michael Dudikoff se sumerge en dos misiones.
10: Soy un oficial médico.
6: Al límite.
10: No reparo submarinos rusos.
6: El río de la muerte.
11: Esto es el poder. Porque eliminará solamente a los débiles.
6: E inmersión de emergencia.
11: Santa.
6: El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
12: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, paraguayo origen España a granel de autoservicio por 2,49€ el kilo. En tienda web y app.
13: Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
14: Herrera a COPE.
15: COPE Cataluña y Andorra.
14: Estás informat.

0: Parlem perquè parlem de rumba, parlem d'una cosa molt nostra, patrimoni immaterial de la humanitat. No sé si encara és ja patrimoni immaterial de la humanitat, encara no, però està la proposta feta, perquè des de fa molt de temps que està la proposta feta, perquè sigui patrimoni immaterial de la humanitat. Parlo de la rumba catalana, l'alegria, l'ànima de qualsevol festa. Si parlem de rumba, parlem de Catalunya, doncs si la voleu gaudir, precisament aquest proper cap de setmana, 4, 5, 6 de setembre, la gaudirem a la plaça Catalunya amb el Rumba Tour Festival. I anem a parlar precisament amb els que han pensat en organitzar tota aquesta alegria d'ànima. Per una part, el senyor Josep Maria Soldevila, que és president del Rumba Tour Festival. Josep Maria, com estàs? Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Apropa't al micro, sense por, rumbero.
1: Moltes gràcies.
0: Benvingut. Bon dia. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: A vosaltres, per convidar-nos.
0: I el Xavi Collado, que és el promotor. Com estàs, Xavi?
2: Com estàs, Josep Miquel?
0: Josep Miquel, com va la vida, rei?
2: Molt bé, escolta, molt bé. I ara també fica't amb això del Rumba Tour Festival, per aconseguir d'alguna manera també que la rumba catalana sigui declarada patrimoni immaterial, com bé deies, de la humanitat.
0: Sí, això és una d'aquestes aspiracions, Josep Maria, des de sempre, no? Des de quan? Quan va començar aquesta idea? Perquè no sé si ja se pierde la noche de los tiempos, la primera proposta.
1: Bueno, la primera proposta fa molts anys que es va començar a activar la possibilitat de la candidatura de la UNESCO, però sí que en els últims 3 anys se li ha donat un nou impuls a tot això, i bueno, hi ha diferents sensibilitats, diferents actors, doncs, que faran possible segurament doncs, que pugui ser una realitat en els propers mesos, això esperem.
0: Aquest cap de setmana prendrem la plaça Catalunya amb el Rumba Tour Festival, que 4, 5 i 6 de setembre. Va, expliqueu-me, què trobarem allà?
2: Moltes coses, entre d'altres la gran nit d'en Peret,
0: que és el dia 4, no?
2: El dia 4, el divendres. Dia 4. Abans d'un gran concert recordant tota la història, tot el patrimoni musical i discogràfic d'en Peret, de la mà del Dani Pubill, que és el net d'en Peret, doncs just abans es presentarà oficialment en societat la Fundació Peret, que s'acaba de constituir i tindrà doncs, l'obligació de garantir tot el patrimoni de la rumba catalana i sobretot del llegat d'en Peret. No? La nit d'en Peret tindrà molts col·laboradors, entre d'altres el Muchachito Bombo Infierno, les Maruja Limón, el Litus, que aniran fent cançons al llarg d'aquestes 3 hores de concert amb el Dani Pubill d'en Peret, les més emblemàtiques de la trajectòria d'en Peret.
0: Ai, Collado, t'escolto parlar i clar, recordo els temps de ràdio i el Collado amb aquesta serenor que sempre parla, que la meva mare sempre diu és que va sempre molt ràpid, i jo sóc el contrast amb el Collado.
2: És veritat, vas molt accelerat, Cruz.
0: Sí, és un tio tranquil, pausat, i hauria d'aprendre molt encara del Xavi Collado amb aquestes coses. Intentaré pausar-me una mica per intentar frenar, perquè, Josep Maria, quin és el present i el futur de la rumba? Com està la situació ara mateix?
1: Bé, és un sector engrescador i que la gent ho viu molt intensament, i de fet forma part de la cultura tradicional d'aquest país, en què es va posar en valor molt important durant els Jocs Olímpics, que tant a la cerimònia d'inauguració com de clausura va ser present, no? Llavors, qualsevol tipus de sintonia, de música que escolta la gent de carrer directament s'identifica amb això. De fet, Barcelona i Catalunya som rumberos perquè sí, perquè ens agrada la festa, perquè ens agrada el carrer, perquè no deixa de ser una activitat musical que es viu als carrers, es viu a les places, va néixer als carrers, van néixer a les places, i això la gent ho interioritza molt. I fins i tot hi ha, o sigui, molts estrangers que no tenen ni idea de lo que és la rumba.
0: La rumba, sí.
1: Venen a la plaça, en aquest cas a Plaça Catalunya, ballen, disfruten, i moltes de les melodies doncs les fan seves, hi ha una altra. Jo penso que és un punt important de defensa de la cultura i de la tradició que tenim en aquest país en quant a la rumba, perquè torno a dir, és un llegat i un patrimoni nostre.
2: Jo sempre he dit que la rumba catalana és la música urbana de Barcelona.
1: Correcte.
2: I és així, va néixer a Barcelona, a diferents barris, Hostafrancs, Sants i el Raval, i a partir d'aquí s'ha consolidat. Ha tingut, ja ho saps tu, Cruz, molts alts i baixos,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: va tenir una eclosió importantíssima a les Olimpiades,
0: sí,
2: amb en Peret.
0: Possiblement va ser el punt de sortida,
2: sí,
0: aquell, no?
2: I després es va apagar la llum, va acabar, no? I ara sembla que la rumba catalana una altra vegada la tenim de moda.
0: I a més, Collado és un dels promotors del gran documental sobre el ventilador, no?
2: El ventilador, una història de rumba.
0: Una història de rumba, que és un d'aquests, possiblement, ja documentals per la història,
2: sí, senyor,
0: que marca el que és la història catalana a través d'un títol com El ventilador, que és aquest moviment que es fa davant de la guitarra, que s'ha de prendre en aquest cas. Ens havíem quedat divendres, després tenim el dissabte, estan Rumba 3, són els meus favorits, eh?
2: El dissabte, Rumba 3, jo li vaig dir a en Josep Maria, escolta, hem de fer un homenatge a un grup mític de la rumba catalana a casa nostra, Rumba 3. El que no vull és fer un homenatge post-mortem, que és el que està succeint amb gairebé tothom. No?
0: D'acord.
2: No hem arribat a temps de fer un homenatge a Los Amaya, perquè fa pocs dies el delfí, sí, de Los Amaya ens va deixar, però jo crec que Rumba 3 ha de tenir el seu protagonisme aquell dia, el dissabte, a la plaça Catalunya. Recordem que, entre d'altres, van ser guanyadors d'un festival, el de Sopot, ja fa molts anys, de Ràdio Televisió Espanyola a Europa, no? I cançons com No sé, no sé, o Perdido amor, són cançons que han marcat també la història de tot el país.
0: Sí, sí, una generació sencera, eh? Amb els Rumba 3 està Mamo Music, homenatges al Gato Pérez i...
2: El Gato Pérez, evidentment, també és un dels personatges que va fer molt per la rumba catalana. Ell va arribar a casa nostra i es va convertir en un rumbero més. Va ser el que va posar la paraula al ventilador
0: aquest moviment
2: de mà sobre, sí, la guitarra, no? I crec que també, o creiem, que ha d'estar present la seva figura en un festival com aquest a la plaça Catalunya.
0: Senyor Josep Maria, reunir tanta gent ens ho passarem bé, no? Aquest cap de setmana.
1: Ens ho passem bé sempre que fem un rumba tour que és itinerant, per cert, o sigui, ho fem arreu de Catalunya, a diferents llocs, i en el punt neuràlgic i punt important és plaça Catalunya. I penso que són 3 dies, i de fet portem 3 anys fent aquest festival a la plaça, i són 3 dies que la gent ho viu, i ho vivim tots plegats intensament. Un lloc per disfrutar, un lloc per recordar, un lloc per ballar, un lloc per passar tota una estona, i que està pensat per un públic familiar, és a dir, hi ha música per tots els tipus, mm-hmm, de persones que vinguin allà i que a més poden gaudir d'un espai gastronòmic, poden gaudir d'un espai d'esbarjo en un indret en el que és per lluir-ho, per disfrutar-ho i per compartir experiències i compartir rumba, que és el punt principal del Rumba Tour Festival.
0: Doncs, senyor Josep Maria Soldevila, president del Rumba Tour Festival, Xavi Collado, promotor, escolteu-me, moltíssimes gràcies, i aquest cap de setmana, des de divendres 4, 5 i 6, estarem a la plaça Catalunya per gaudir d'aquest Rumba Tour Festival.
2: T'espero allà, eh?
0: Home, i tant, ja per gaudir, eh?
2: Perquè tu ets molt rumbero, eh?
0: Jo total. El ventilador el sé fer amb les dues mans, i mira el que et dic,
1: eh? Esteu tots convidats.
0: Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, eh?
2: Gràcies.
0: I nosaltres ja sabeu que totes les xerrades que he fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Tanquem barrera, obrirem migdia, Cope Catalunya i Andorra, i obrirem migdia per parlar de la moda de la roba de segona mà, que està de supermoda. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia, Cope, amb Pilar García de la Granja. Fins ara.
3: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
4: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
5: Estar informado.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE este miércoles. Miércoles 2 de septiembre, Día de Ceuta.

0: Pues efectivamente, hoy es el día de Ceuta y hoy es el día para acompañar a los ceutíes que atraviesan la situación más complicada que han vivido en décadas. Ya lo sabes, decenas de miles de personas entraron en una avalancha sin igual hace hoy un mes y dos días, y decenas de miles siguen pululando por la ciudad, se agrupan en asentamientos absolutamente insalubres, inhumanos, que te hemos estado y te estamos contando durante todo el mes de agosto en COPE, ¿verdad? Hace 48 horas, fíjate, hace 48 horas, hace dos días, el presidente del gobierno decía esto en la cadena SER.
1: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
0: Bueno, pues lo que hoy sabemos es que esto que decía el presidente hace dos días, pues no se ajusta a la realidad. Que hay al menos un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, que se llama CENIF, que es de la Policía Nacional, que fue entregado este lunes en la Audiencia Nacional y que involucraría a agentes de los cuerpos de seguridad de Marruecos en la planificación y en la ejecución de la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Dice Ángel Víctor Torres que, oye, que igual el informe es de un agente particular que no les comunicó nada. Vamos, una especie de espontáneo.
2: Es que no sabemos si es un informe particular de un agente, si ese informe fue requerido por quién. Tanto, si queremos hablar con rigor, indudablemente tenemos que tener ese informe sobre la mesa.
0: El diario El País cuenta hasta ahora que el informe lo hicieron varios policías, que el director de la policía, Francisco Pardo Piqueras, habría convocado esta mañana una reunión al comisario de extranjería. Así que, como ves, el lío es extraordinario. Y mira, es que ayer en Ceuta charlábamos con Laila Abdelkader. Ella es una mujer ceutí, es decir, española, de credo musulmán, y nos decía esto.
3: Esto hay que llamarlo por su nombre, esto es una invasión. Una cosa es la ideología, porque yo más socialista no puedo haber una persona, pero el Partido Socialista no sé dónde está. Este señor se ha cargado el socialismo. ¿A quién se supone que yo voy a votar? ¿A quién? Y es que me emociona, porque es que no puedo, yo no sé, me siento abandonada. Yo creo que todos los ceutíes nos sentimos abandonados.
0: En Ceuta viven aproximadamente entre 35.000 y 37.000 musulmanes. Esto representa entre el 40 y el 45% de la población total de la ciudad autónoma, que son 82.000 personas. Miles de ellas llevan un mes y dos días manifestándose cada tarde con este grito. Y si no lo sabes, te lo recuerdo, esta tarde hay convocadas manifestaciones en toda España para solidarizarse con los ceutíes. Vamos al lío. Titulares.
4: Pilar García de la Granja.
5: Mediodía COPE.
0: Ángela Sánchez, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pilar.
0: Comenzamos por los datos del paro.
6: Sí, que ha sufrido este mes de agosto su mayor repunte en cuatro años. 44.000 personas perdieron su empleo. El fin del verano se ha llevado por delante 163.000 puestos de trabajo, que fueron los que se destruyeron en agosto.
0: Salvavidas.
6: Para Correos, que evitó la suspensión de pagos gracias a 2.500 millones de euros de bancos españoles. Según ABC, el operador postal público que presidió el jefe de gabinete de Sánchez abonó facturas y nóminas gracias a una treintena de pólizas de crédito.
0: Caso Hidrocarburos.
6: La Fiscalía Europea ha enviado a la Audiencia Nacional una información de Portugal en la que asegura que Víctor de Aldama y otros empresarios desviaron cerca de 28 millones de euros de empresas de hidrocarburos para blanquear ese dinero a través de empresas pantalla.
0: Vaticano.
6: Ha publicado un documento de la Comisión Teológica Internacional que invita a dar una respuesta responsable y fraterna y una profunda conversión espiritual en el cuidado de la casa común ante la crisis ecológica.
0: Y León 14.
6: El Papa dedica su intención de oración de septiembre al cuidado del agua y a promover una cultura de sobriedad, justicia y responsabilidad.
0: Gracias, Ángela. En el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
7: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: El jugador del Real Madrid, Raúl Asensio, condenado por conducir bebido. Esto es tremendo.
7: Lo ha contado el diario Atlántico. Hoy, el pasado 16 de agosto, Raúl Asensio fue sometido a un control de alcoholemia en el sur de Gran Canaria y casi multiplicaba por cuatro el máximo permitido. Dio 0,90. Se le impuso una multa de 14.000 euros y retirada del carné de 8 meses. ¿Cómo ha reaccionado el Real Madrid, Melchor Ruiz?
5: Hay que recordar que ese día el jugador estaba lesionado y ese mismo día jugaba el Real Madrid en Alemania su último amistoso. El régimen interno del Real Madrid recoge lo sucedido, ya que afecta, por supuesto, a la imagen del club y, por supuesto, con una conducta negligente del jugador, por lo que el Real Madrid, en principio, va a abrir expediente disciplinario al jugador y, en función de considerar lo sucedido grave o muy grave, tendrá una multa mayor o menor cuantía.
7: Esta noticia coincide con el inicio del juicio mañana en el que está acusado de revelación de secretos. Ángel García ya contó en El Partidazo que las dos víctimas han perdonado a Asencio y si lo ratifican en sede judicial será absuelto.
0: Gracias, Corrochano. Esto es Mediodía COPE.
8: Herrera a COPE.
9: COPE Cataluña y Andorra.
8: Estàs informat. Migdia.
10: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
11: Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. El Jorge Martínez a les vies de so. Què tal, Jorge? Benvingut tu també. Benvingut tothom, perquè xerrem de coses. I xerrem de coses que sorprenen. O no, va en funció de com ho enfoquis. I he dit que sorprenen perquè ara mateix estava fent un exercici mental de com canvia la societat, les maneres de veure les coses i d'enfocar les coses. Com canvien les coses? Mireu, ahir precisament tenim aquí amb nosaltres l'historiador César Alcalá, que ens parlava de Margarita Manso, la Sin Sombrero, que juntament amb Lorca i Dalí van fer un experiment social al mig de la plaça del Sol de Madrid, traient-se el barret. Van passejar per allà sense barret. Era principis de segle, els 20, i clar, passejar sense barret en aquell moment per aquella zona era poc més que insultar a tota la gent que havia per allà i van acabar rebent pedrades directament. Ara això no té... Ara és al revés. Ara, si tu vas pel carrer i veus una persona vestida en barret, però en barret de vestir, no de platja, sinó de vestir, és una cosa que crida l'atenció perquè no és habitual. No li llancem pedres, evidentment, aquestes qüestions ja han sensibilitzat una mica, però sí que ho mires i dius, ostres, mira, una persona en barret, perquè crida l'atenció, perquè no és habitual. Amb la roba de segona mà ha passat una mica el mateix. La roba de segona mà, doncs abans, i quan dic abans no fa tant de temps, anar vestit de roba de segona mà no era estatus, s'ocultava. No deies allò de, bueno, és que... és de segunda mano. Això no s'acaba de dir. No és que fos desprestigi, però no donava estatus. Donava més l'estatus la marca. Ara la qüestió ha canviat molt. Les noves generacions presumeixen de vestir de roba de segona mà. I mireu, més enllà de lo bo o dolent, més enllà de la moda que pugui ser, de com canvia la societat, això té una vessant molt positiva, si em permeteu l'enfoc, molt positiu. I és, controlem el residu tèxtil, fent un reaprofitament de la roba, amb tot el que això comporta pel medi ambient, i a més, surt a preus molt més econòmics. És tot un què. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
12: Què tal?
11: Tu has vestit moltes vegades de roba de segona mà?
12: La veritat és que jo no. Però alguna vegada a les meves filles sí que li he comprat alguna cosa de segona mà. Vestits moníssims de marques infantils que valien molts diners i que igual l'altra persona només l'havia posat dues vegades i totes dues sortien guanyant. Ella perquè recuperava part dels diners i jo perquè potser em costava la meitat. Això sí que és veritat que ho he fet.
11: Sí, jo també. Jo alguna camisa he comprat de segona mà perquè la veritat he de dir que no sabia que era de segona mà. Em va agradar i la vaig comprar i m'ha dit, això és de segona mà? Vale, pues ja està, pues ho compro. Però bé, resulta que Barcelona és una de les ciutats que té a Europa més botigues de roba de segona mà.
12: Sí, de fet ja no només marca tendències, es pot dir, sinó que les recupera, eh? Tenint en compte ara que també aquesta moda vintage i de reutilització de roba i de fa anys, de vegades. I sobretot el que està molt de moda també és intentar aconseguir un vestit d'aquells vintage de dissenyadors o de col·leccions de fa...
11: Això és molt cool, eh?
12: Sí, però també està molt cotitzat, eh? En tot cas, efectivament, la ciutat s'ha convertit en una de les grans capitals europees de la moda de segona mà, amb 91 botigues físiques de roba reutilitzada. Només Londres, París, Roma i Berlín en tenen més. No m'invento jo aquesta dada, sinó que forma part d'un informe de la Fundació Humana que ha localitzat 861 establiments de roba de segona mà a Espanya, repartits per 250 municipis. I Catalunya més encapçala el rànquing de les autonomies amb 181 botigues per davant d'Andalusia o de la Comunitat de Madrid. I en el cas de Barcelona, aquest comerç que parlàvem de segona mà té dos focus molt clars, que són el Raval i Gràcia, on, bueno, on és més fàcil trobar una peça vintage, que dèiem, una jaqueta amb història o simplement, bueno, roba a un preu més
7: assequible.
12: Més assequible. No? Sí, sí. Exacte. I el canvi no és només quantitatiu, ja ho apuntaves, eh? La roba de segona mà s'ha tret de sobre, no?, aquesta etiqueta de producte de segona categoria o sí. Que no podia pensar d'estatus baix,
7: sí, sí,
12: o de pocs
7: pobretón.
12: Recursos
7: eres
12: econòmics,
7: pobretón.
12: Efectivament.
7: Eres un muerto de hambre, directament.
12: Doncs, no. Mira, ja no s'associa necessàriament amb necessitat o estalvi. Hi ha gent que aconsegueix una roba més de marca o el que sigui maquíssima a meitat de preu i em presumeix, perquè mireu, a vosaltres us ha costat, què sé jo, 1.000 euros, a mi 500.
7: Correcte.
12: I ho posen, eh? I a més que, com es diria en castellà,
7: que es presumeix d'això. Sí, ha canviat molt aquesta situació, aquest concepte, afortunadament.
12: També hi ha altres darreres, no només estalvi i aconseguir peces, bueno, que siguin especials, sinó també hi ha un tema de sostenibilitat.
7: I
12: hi ha
7: tant.
12: Gent que aposta pel medi ambient. Des de la Fundació Humana remarquen també que Barcelona s'acosta als nivells de Berlín i que les grans ciutats espanyoles ja poden competir en oferta amb les principals capitals europees, tot i que això sí queda molt de camí. Però amb aquestes xifres que t'he donat, Cruz, per dir-ho d'alguna forma, són només una part de la fotografia. Estem parlant de botigues físiques ja especialitzades, però es deixa fora bona part del mercat que també mou la segona mà. Plataformes,
7: sí.
12: No direm noms, però són allò que tens,
7: sí,
12: jo què
7: sí,
12: sé,
7: sí,
12: samarretes de
7: sí,
12: fa,
7: sí,
12: com compres
7: sencien,
12: tantes
7: si,
12: coses...
7: Si no lo uses, vende-lo, i lo puges
12: exacte.
7: Allà i ja està, sí.
12: Efectivament, els Encants, per exemple,
7: Encants.
12: O altres mercats o botigues efímeres que... Bueno, que també posen a l'abast aquest tipus de roba. Roba reutilitzada, per cert, que fins i tot han començat a incorporar ja grans marques, eh?
7: Carai.
12: Compren, o també de moda infantil, estic jo ara...
7: Bueno, per la part que toca,
12: alguna,
7: sí, sí.
12: Efectivament, que diuen això, porta la roba que ja no utilitzis, que hagi quedat petita, te la comprem i també la posen.
7: Pues és una bona iniciativa. Doncs mira, parlem de tot això i parlarem amb el portaveu possiblement d'una de les marques o de les botigues més antigues i també més conegudes, no? Que és Humana. És el portaveu de la Fundació Humana, és el Joan Carles Montes. Joan Carles, bon dia, benvingut.
13: Hola, bon dia, moltes gràcies.
7: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ostres, aquesta pujada de xifres de la roba de segona mà, de les botigues de segona mà, que posa Barcelona realment en el focus, és una qüestió de moda? És una qüestió de sensibilització, de reutilització? De què parlem ara mateix? Cap on anem?
13: Doncs mira, és una conjunció de factors. Efectivament, la roba de segona mà està agafant protagonisme, està agafant sobretot, o ja té, prestigi social. Fins fa uns anys, vestir roba de segona mà, ningú en deia que portava peces de roba usada,
7: sí.
13: Perquè bé, doncs, estava associat a un cert estigma, a uns certs prejudicis de roba de persones amb pocs recursos, sí. O roba lletja.
7: Una rebaixa de l'estatus social, per dir-ho així, seria, no?
13: Efectivament. I vaja, no ben vist, sinó que ningú ho deia, o ningú doncs, se'n vanagloriava. Ara això ha canviat, sobretot a partir de la pandèmia, quan la consciència ambiental entre la població va augmentar. Doncs bé, doncs vestir roba de segona mà s'ha convertit en una alternativa molt vàlida i sòlida davant del fast fashion, davant d'aquesta, doncs, de la moda que arriba als aparadors de les grans franquícies, on tothom hi compra i tothom va una mica uniformat o vestit més o menys igual. Bé, doncs la segona mà és una opció, en primer lloc, més barata, més assequible econòmicament, i això és molt important, i també és una opció més sostenible, perquè si una peça de roba ja està fabricada, està en bon estat i ens en volem desfer, bé, doncs per què llançar-la a la brossa o a la fracció resta on no serà aprofitada de cap manera? Doncs nosaltres el que apostem és que si tens roba ja no la vols fer servir, ja no et ve pel que sigui, t'has engreixat, t'has aprimat, el que sigui, bé, doncs la pots dipositar a un punt de recollida selectiva on una entitat o una empresa, segurament serà una entitat de caràcter social, com ara Humana, sí, també n'hi ha d'altres, doncs en farà doncs, una bona gestió i fixeu-vos, la roba usada es pot reutilitzar, és a dir, fins al 90% de la roba que dipositem als contenidors pot tenir una segona vida. Per tant, és molt interessant poder donar, doncs això, allargar la vida d'una peça de roba que està en bon estat.
11: En el fons, la societat ens ha portat cap aquí, l'actualitat. És a dir, parlàvem dels preus, parlem de la sostenibilitat i parlem dels milions i milions i milions de peces de roba que es fabriquen al planeta. Això, sí, sigui com sigui, és una bona notícia per miris per on ho miris, no?
13: Sí, la indústria tèxtil és una de les més contaminants del món perquè s'utilitzen molts recursos naturals, perquè a més està produïda a molts quilòmetres d'aquí en unes condicions laborals, en fi, força discutibles. I bé, doncs, i a més, les grans marques, les grans franquícies, el que fan és renovar col·leccions constantment. Clar, això implica una producció enorme de roba, un consum també enorme per part de la població, consumint per sobre del que ens podem arribar a posar. Segur que tots tenim un armari doncs, ple de camises o de jaquetes, etc, que no ens hem posat en molt de temps. Doncs bé, la segona mà, insisteixo, ja no és una tendència, ja no és una moda passatgera, sinó que ja és una realitat assentada i bé, és una opció, una alternativa cada cop per més gent, sobretot pels joves, que veuen doncs això, una opció doncs, més sostenible, amb més consciència ambiental i no oblidem també, amb un valor afegit a nivell social. Sí, sí. Perquè moltes de les entitats que ens hi dediquem destinem els beneficis a projectes socials.
11: Clar, estem parlant de que Barcelona, podríem parlar que és una de les grans ciutats d'Europa o que lidera, no? Penso que hi ha 90 botigues precisament especialitzades en aquesta roba de segona mà. I bé, estem a prop de Berlín, Viena, però ostres, per què Barcelona té tot aquest èxit?
13: Doncs mira, Barcelona està entre les 7 grans ciutats europees amb més oferta de moda de segona mà, molt lluny encara de Londres, del Regne Unit, on les charity shops doncs, ja fa molts anys que funcionen i tenen molt de prestigi. Bé, nosaltres estem lluny encara de Londres, però molt a prop d'altres ciutats, com bé deies, no? A París, a Roma, Berlín, etc. I és molt senzill. Barcelona doncs, té un públic o té una ciutadania doncs, això, sensible a la consciència ambiental. També rep molt de turista, que els turistes també són doncs, una bona part dels clients d'aquestes botigues. Mm-hmm. I bé, i sobretot perquè, insisteixo, ens hem adonat entre tots que la segona mà doncs, bé, doncs, és una bona alternativa, cada cop té més prestigi. Abans deia que fa uns anys ningú presumia de dur segona mà. Avui en dia, això, no és que vagis presumint, però vaja, ja un ho pot dir amb la boca ben plena, primer perquè s'ha estalviat uns calés, perquè la roba de segona mà sempre serà més barata que la roba nova, i bé, doncs, també per això que dèiem, perquè contribuïm en la mesura de les nostres possibilitats a protegir el medi ambient.
11: És el millor moment d'Humana? Es va crear bàsicament el 1987, volia dir, a Santa Coloma de Gravenet. Clar, a partir des d'aquell moment de la Fundació fins ara, ostres, tot anat cap amunt, no?
13: Sí, Humana es va crear gairebé fa 40 anys, el proper any farem el 40è aniversari, d'una forma molt precària. Una jove que provenia de Dinamarca, on la segona mà, allà sí que estava doncs, ben estesa i ben vista, doncs, va aterrar a Barcelona. De forma, insisteixo, molt precària, va començar a recollir roba, a classificar-la, a vendre-la en una petita botiga de Santa Coloma. Bé, doncs, aquella jove que sabia parlar castellà molt malament, doncs, avui és la nostra directora general, està a punt de jubilar-se, precisament, i bé, doncs, Humana s'ha convertit en una entitat que pionera en la recollida de roba i després de 40 anys, doncs bé, doncs, en un model de, doncs, això, de gestió del residu tèxtil, un residu tèxtil que cada cop més es converteix en un problema social, perquè, com deia, comprem molta roba, ens hem de desfer, la gent se'n desfà de la roba i s'ha de fer una bona gestió. Doncs bé, Humana d'altres entitats també, d'altres empreses, doncs el que tractem és això, donar una segona vida amb un benefici ambiental i amb un benefici social.
11: Doncs, senyor Joan Carles Montes, portaveu de la Fundació Humana, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable, i felicitats per la feina que feu.
13: Moltíssimes gràcies a vosaltres, fins aviat.
11: Fins aviat, moltes gràcies. Doncs aquest és el canvi de tercio. Avui estic utilitzant molts termes taurins per aquestes coses, que ha donat. És qüestió perquè la societat va canviant, va fent aquests dalts i baixos, que no és ni molt ni dolent, és qüestió de senzillament d'analitzar-ho, perquè ni abans era una cosa ni ara és una altra, però és així, la moda és així, va canviant d'una manera molt estranya. Bé, de seguida parlarem d'una situació bastant més dura i seriosa. De seguida parlarem dels fets violents per part de joves amb resultat de mort tant a Manresa com Balaguer. En parlarem de seguida per fer una reflexió. Demà segurament entrarem més en detall d'aquest tema, però també és una qüestió per fer-nos reflexionar sobre moltes coses, sobre moltíssimes coses. De seguida en parlem d'això aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra, però abans, com comences tu el dia? Carregat de nutrients o sota mínims? Com el comences? Doncs si vols començar el dia a tope, fes-lo amb kiwis Fespri, que estan carregats de vitamina C, folat, potassi, fibra, tot de forma natural i en un sol kiwi, sense lío, sense complicacions, que per això ja està la resta del dia. Per això ja escoltes els informatius, per liar-te, no? I és que estan tan bons. Kiwis Fespri, que estan carregats de nutrients.
14: En la radio.
15: En Ceuta, comenzando la temporada radiofónica tal y como prometimos.
14: Todo pasa en COPE.
15: ¿Qué está pasando en Ceuta? ¿Quién responde a las preguntas?
16: Estamos contando la situación en puntos críticos como la playa del Trampolín, donde miles de inmigrantes más viven.
17: Ceuta no quiere la crispación, Ceuta sabe convivir.
18: ¿Cómo vive un autónomo esta crisis? Un autónomo.
19: Si viéramos un poquito de soluciones.
20: ¿Qué va a pasar si después de un mes no han hecho nada?
21: Estoy en el Tarajal.
22: Cuando entras aquí te encuentras decenas, centenares de menores.
23: Melilla, ahí está Ángel Espósito, director de La Linterna.
24: Por supuesto que les puede pasar a ellos también.
15: Y una última pregunta. ¿Qué se ha hecho para que mañana no vuelva a pasar algo como lo que ocurrió?
25: Sigue La Última Hora en COPE y en COPE.es.
26: ¿Qué? ¿Me vuelves a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
27: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
26: ¿Qué? Vente a la Mutua.
27: Condiciones en Mutua.es.
28: Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés con el programa de vacaciones económicas, hay otra forma de viajar. Plazas garantizadas en costas, islas o circuitos. Reservando por 14€ con 30€ de regalo en tu próximo viaje y cancelación gratuita si consigues plaza de turismo social. Consulta condiciones.
29: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Adi.
30: Qué ambientazo, mano.
29: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chicado sobre la línea.
30: Qué barbaridad.
29: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
30: Buena venta,
29: ojo. Coche seminuevo para casa.
30: Ven a por más.
29: Ven a
31: Ocasión Plus.
32: Migdia.
33: COPE Catalunya i Andorra.
32: Estàs informat.
11: Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, dramàtics fets que un cop més donen un punt de reflexió. Han estat detinguts, en aquest cas, dos menors per l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys a Manresa. Això va passar ahir, que ha decretat un dia de dol l'Ajuntament per uns fets que han tingut lloc en plena festa major. En una discussió, dos joves barallant-se, l'home arriba i, bé, estic resumint en grans trets, rep un apunyalament al pit, directament al cor, bàsicament. Marc Monclús, com estàs? Bon dia, benvingut.
34: Què tal, bon dia.
11: Què podem parlar de tot això? Explica'ns els
34: sí,
11: fets.
34: Sí, doncs aquests últims dies hi ha hagut dos apunyalaments a Catalunya, un a Manresa i un a Balaguer, i aquests dos casos han causat que s'obri un debat sobre la llei del menor, ja que cap dels detinguts com a presumptes autors arriba als 18 anys. El primer cas, els detinguts són dos nois de 15 i 16 anys, com ara comentaves, i a més hi ha dos menors més identificats pels Mossos d'Esquadra que estarien implicats en l'homicidi del Carles Vilajoana, que és pare de dos bessons i era jardiner de 45 anys, molt conegut a la comarca i també a la capital del Bages. Els Mossos treballen amb la hipòtesi que comentaves abans, que és que s'estaven barallant i en Carles hi va intentar posar pau i va acabar rebent. Pel que fa al segon cas, s'ha detingut un jove de 17 anys com a presumpte autor de l'homicidi d'un noi de 26 anys a Balaguer. El menor ja ha passat la nit al centre de menors del Segre i inicialment semblava que era un accident de cotxe, ja que el noi de 26 anys va ser trobat en un cotxe bolcat, però finalment van detectar que tenia ferides de ganivetades. I el que comentàvem ara del debat per la llei del menor és que bàsicament el període màxim de reclusió per menors de 18 anys per homicidi són 8 anys. És a dir, que si un noi entra amb 17 anys, amb 25 ja serà fora. L'advocada especialista en dret penal i llei del menor, Carme Santisteban, explicava el recorregut legal per un menor condemnat per assassinat o homicidi.
0: Si el delicte el comet amb 14-15 anys, que sigui un homicidi, estem parlant d'homicidi, l'internament és de 1 a 5 anys. Si es comet de 16-17 anys, l'internament és de 1 a 8 anys. L'internament tancat més possible llibertat vigilada de fins a 5 anys.
34: Davant d'aquests casos tan greus, molts creuen que s'ha de tornar a obrir el debat sobre la llei del menor i sobre les penes per homicidi i assassinat. La mateixa advocada afirmava que, tot i que no s'ha de jutjar aquests casos en calent, sí que s'ha de canviar la llei.
0: Jo entenc, no?, que quan davant d'una mort violenta com les que es donen, no?, s'ha de reclamar una resposta pues, bastant més dura, però sempre, desgraciadament, intentem legislar en calent. O sigui, després d'un cas especialment greu, va passar quan va passar l'homicidi de Lleida de Tàrrega, que la Sílvia es va moure molt al respecte, i penso que això ja fa temps que s'està debatent i que hauria de ser i que s'hauria de modificar aquesta llei del menor, sí.
34: Aquest cas que comentava ara l'advocada és el de la Sílvia Guerrero, mare d'en Joan, un jove de 18 anys que va ser assassinat a Tàrrega l'any 2025 després de ser apunyalat dues vegades. Fa un temps que recull firmes la seva mare per fer un canvi de la llei al menor. De moment ja en té més de 130.000, però per generar més pressió a l'administració, els promotors en volen aconseguir 100.000 més.
11: És curiós, eh? És curiós quan parlem de quin moment un pot ser considerat adult per certes maneres i certes formes. És que és una qüestió que hi ha raó, sobretot per posar ordre. Per posar ordre. Sí. Hi ha nenes que poden avortar sense que els pares donin el seu permís i després no poden votar. Són decisions tan greus i tan marcades a la vida que segurament s'ha de posar una mica de seny en tot això. Marc, moltes gràcies.
34: Gràcies.
11: Per fer llum davant de tot això. Va, que de seguida actualitzem la informació de serveis aquí a Migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
32: Migdia.
33: COPE, Catalunya i Andorra.
32: Estàs informat.
1: COPE Tarragona.
32: 93.5 FM.
2: Tengo un problema.
3: ¿Qué te ha pasado?
2: Me han denegado la invalidez.
1: Abogados Tarragona. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Abogados Tarragona. Rambla Nova 118 Bajos de Tarragona. Teléfono 977-213140. Más información en abogadostarragona.es. Recuerde, abogadostarragona.es. Primera consulta gratuita.
4: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
5: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
6: Hay quien lo cuenta
7: y quien te hace entenderlo todo.
8: No es un golpe improvisado, ¿eh? Cargarse toda la cúpula de un país exige un conocimiento sobre el terreno muy acreditado y Estados Unidos ha demostrado tenerlo. Ahora, claro, la pregunta es, ¿qué capacidad tiene el régimen iraní para responder a sus enemigos una vez le han descabezado de forma tan traumática?
6: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
7: Lo escuchas, lo entiendes.
3: La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
9: Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
10: Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
12: En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
9: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
12: Máster universitario en Radio COPE.
9: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera. Són les senyals horàries de 2:15 del migdia. Això és migdia, COPE. Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts, ben trobats. És el moment de repassar la informació de serveis. Comencem per la meteo. Sol, cel lluent, temperatures a l'alça i mar calmada. Fins aquí el que passarà aquesta tarda. Bé, aquesta tarda de mar igual es pica una mica, però més o menys tenim una mar molt, molt acceptable per fer un bon banyet. Un domo de calor d'aquests horrorosos que ens passarà per sobre durant tota aquesta setmana. Com deia, demà dijous pel matí, sol lluent a tot el territori, pujar a temperatures tant la màxima com la mínima, torna el fastigós calor, un altre cop a fer la guitza al personal i la mar en calma. És a dir, si esteu de vacances, felicitats, perquè serà un gran dia de platja i de gaudir de la muntanya pel sol i de la platja, perquè tindrem un mar calmadet i unes molt bones temperatures. Bé, com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
3: Bon migdia, moltes gràcies. Doncs repassem aquesta xarxa viària. De moment, aquesta setmana, en general, encara hauríem d'anar parlant de calma, només les grans.

0: incidències ens podrien complicar la circulació. Afortunadament, ara mateix no en tenim constància d'incidències que ens compliquin aquest trànsit i bàsicament trobarem zones lentes a la zona del Vallès. Cert que, per exemple, hi ha un parell de quilòmetres de molta lentitud a la C58 entre Montcada i Ripollet, en sentit nord, sentit Sabadell-Terrassa, o també en aquesta zona l'autopista AP7, això, un 2 quilòmetres de lentitud, aturades intermitents, tram habitual de Barberà del Vallès en sentit sud. Però vaja, amb poca cosa més, a banda d'aquests punts un pèl més carregats, en general, com et deia, a la xarxa viària aquesta hora podem parlar de circulació força tranquil·la.
1: Roger, moltíssimes gràcies, que tinguis una bona tarda.
0: Igualment, a reveure.
1: A reveure. L'actualitat esportiva, amb la veu d'Albert Díez. Albert, com estàs? Benvingut.
2: Hola, hola. Ara sí.
1: Ara et sento perfectament.
2: Gràcies per convidar-me a aquest foro de ràdio seu.
1: Sempre.
2: De dilluns a divendres. Com està?
1: Molt bé.
2: Tot bé?
1: Ara més perquè et veig i m'explicaràs cosetes dels esports.
2: Ara està... ha baixat una mica el suflé perquè hem passat un primer filtre de la temporada esportiva, però futbolística, especialment, que és que s'ha tancat el mercat de fitxatges per la primera part de la temporada. Ja està, eh?
1: A veure,
2: també li he de dir que hi ha alguns matisos.
1: Què? Quins?
2: S'ha tancat aquí. Ara li explicaré.
1: Com?
2: Sí, per exemple, Grècia es tanca avui. I si ve algun equip de fora i paga la clàusula d'algun jugador, se'l pot emportar. El que vostè no pot és incorporar de fora aquí. Sí, és que això...
1: Mira, jo no em dedico a... ni ser tan com tu i tot l'equip d'esports, però...
2: Però va estar...
1: No,
2: vostè, no... Però vostè va fer esport, vostè va fer tantes coses.
1: No, he fet tantes coses i cap bona. Escolta, no és això tot una mica incoherent, tal i com ha començat la Lliga, amb aquestes jornades barrejades superestranyes, mercatos que acaben en un país, sobretot dins del context de FIFA, la FIFA, no? La que ens toca a nosaltres, Europa... Doncs, no,
2: la UEFA seria Europa, la FIFA seria global.
1: No, per exemple, la UEFA no hauria de tenir un calendari per tots els membres de la UEFA?
2: Sap què passa? Que, efectivament, tot neix malparit des del moment que comença la Lliga. Primer comença la Lliga a no les mateixes dates a tots els països. I després, òbviament, el mercato s'ha tancat a 1 de setembre, però la Lliga va començar el 15 d'agost. Quin sentit té? Això realment és diferent, perquè no tothom té el mateix múscul, no tots els equips necessiten el mateix, adultera una mica la competició, no? Però com són les normes que tenim, i no és nou d'aquesta temporada... Miri, el Deportiu de la Corunya, que sap que acaba d'ascendir a primera, se'n recorda de l'Endoiro?
1: Sí, clar.
2: Augusto César Lendoiro.
1: Sí, tant.
2: Ara sembla que el Deport està fitxant en modo Lendoiro, perquè ha fitxat Aubameyang, ha fitxat a Traoré, ha fitxat a Jiménez i acaba de fitxar cedit amb opció de compra de 30 milions d'euros a Marc Casado, amb qui acaba d'estar el Víctor Navarro. Navarro, com estàs? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, Albert i José Miguel. Bona. I també l'anomalia, per ser, és que el mercat està en marxa quan la Lliga comença, vull dir. També és un altre cas que la Lliga hauria de començar una vegada tancat al mercat. Però no és així. I el que ha marxat, com deies, el Superdeport 2.0, podríem dir, és el migcampista de Sant Pere a Vilamajor. Ara mateix està volant a Corunya, acompanyat de la seva parella, també un treballador de l'agència del seu representant, de Jorge Méndez. Allà serà rebut per la gent del Deportivo, és el seu club pels propers 9 mesos, és una cessió, hi ha una opció de compra no obligatòria de 30 milions d'euros, i aquesta proposta la va rebre ahir en el darrer dia de mercat Marc Casado. Ell tenia també les d'Aràbia Saudita, no volia anar allà, Turquia li paga 4 vegades més, però tampoc li acaba de convèncer, així que marxa al Deportivo. Li agrada el projecte a Marc Casado, quan torni el proper mes de juny li mancarà un any de contracte amb el Futbol Club Barcelona. Ell no volia marxar, les coses com són, el Barça li va deixar clar que havia de fer-ho i Marc ha acceptat aquesta situació amb resignació.
4: Bé, doncs deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més.
5: Te'n vas una mica molest amb el que ha passat, que t'han tret el dorsal, etc, o no?
4: No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
3: Se li preguntava per aquest dorsal, és el 17, que és el que de Anthony Gordon, és el dorsal que portava, que duia Marc Casado, el que de Anthony Gordon, per ser ahir també inscrits Fariñas amb el 4 en aquest cas, Livakovic, el porter que coneix l'Albert Díez amb el 25, i Gabriel Jesús amb el número 9.
1: Coneixes Livakovic?
2: No, diu, ho explica el Víctor Navarro, perquè Livakovic té passat al Girona,
1: sí.
2: I per la meva proximitat professional amb el Girona. Sí, el tema de la porteria del Girona amb l'Ivakovic també ho podria... És a dir, que l'Ivakovic anés al Girona, no jugués al Girona, perquè volia marxar, arribava com a porter titular i que acabi al Barcelona, és una de les coses més random que jo li hagués demanat, donat el problema que hi ha a la porteria del Girona, una sessió de Chesney del Barça cap al Girona. Però escolta, són coses que...
1: El Jorge Martínez, el nostre tècnic, s'està rient de mi, s'estan fotent molt de mi.
2: No, és el mateix amb tu que de tu, eh?
1: Que ingenu que ets, que m'ha dit tonto, però jo dic que ingenu que ets, que t'has cregut que... Home, però precisament l'Albert podia haver sopat tranquil·lament amb l'Ivakovic i que dormís a casa seva.
2: No, a veure, un moment, escolti, anem a deixar Navarro, que està en ruta cap a un altre lloc d'interès amb un futbolista del Futbol Club Barcelona que explicarem a partir de les 3 de la tarda.
3: Exacte, sí. Navarro, un campió del món.
1: Cuida't molt, Navarro.
3: Cuideu-vos molt, i recorda'm el Jorge.
2: Gràcies, Víctor, passa el quilometratge. Sí.
1: Amb què més? Què més apuntem?
2: Andoni Gorosabel, que ahir ja fèiem el que es coneix com un next coming, deixàvem i posàvem a sobre de la taula aquesta opció preferencial per l'Espanyol per reforçar el lateral dret de la defensa. Arriba cedit fins a final de temporada. I el mercat del Girona, per això li comentava que es tanca aquí, però no fora. El mercat del Girona no ha acabat. Avui farà oficial a la tarda l'arribada de l'extrem català, ex del Celta, que ha jugat aquesta última temporada, cedit a l'Aris de Salònica, Carles Pérez. Però s'està negociant, o està fent el Panathinaikos, amb Unagi. Es tanca el mercat a Grècia avui. Clàusula propera als 20 milions d'euros... o Unagi continuarà al Girona. Li dic una cosa. Com en el món que tenim avui en dia, en el curtplacisme, és tan fàcil criticar, no seré jo qui defensi el Girona, però li dic que un equip que acaba de perdre la categoria mantingui Àlex Moreno, millor lateral dret de segona, Fran Beltrán, Bennett, Brian Hill, Asprilla i potser Unagi no està gens malament. Per mi té... Gens. Per mi, i arriba Carles Pérez.
1: I hauria d'aspirar a tornar a
2: primera. Aspira, però per mi té, si no la millor, una de les dues, tres millors plantilles de segona.
1: Doncs a veure si això s'acaba solidificant de cara a final de temporada i amb l'ascens, amb un ascens, un retorn a primera, eh? Albert, moltes gràcies.
2: A vostè, senyor Cruz, que l'anava a dir gran programa, bon programa.
1: Gràcies.
2: I quedo a escoltar.
1: Igualment, eh? Quan posin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope, amb aquesta excursió que fa el Víctor amb un campió del món i altres coses, amb el Joan Ballor i tot l'equip d'Esports Cope, a Cope Catalunya i Andorra. Bé, de seguida parlarem, us donaré una xifra. L'Ajuntament de l'Hospitalet ha requisat fins al passat mes d'agost, sí, ja, passat mes d'agost, 502 patinets elèctrics. És més de tot el que es va requisar el 2025 en aquest Ajuntament. Parlarem dels patinets elèctrics, de com, de si les sancions, si les infraccions pugen o baixen, i de l'impacte que té en el trànsit. En parlem de seguida aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
6: Escuchas Mediodía Cope.
7: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
8: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
9: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
10: Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco, 40 años a tu lado.
11: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
12: la compra bien hay que ir a Carrefour.
13: Este curso empieza una nueva página con buena letra, porque tienes un 30% en todos los cuadernos, blocs y libretas solo el 2 de septiembre. Además de un 50% en todos los correctores y marcadores solo el 3 de septiembre. Todos estos descuentos te los llevas en un cupón que te renta un montón.
14: Migdia.
15: COPE Catalunya i Andorra.
14: Estàs informat.
1: Parlem de dades sobre els patinets elèctrics. Unes normatives que, encara que comencen a estar més clares, però deixen entreveure una manca de formació dels usuaris. No estem parlant d'una joguina, encara que molts tenen aquesta percepció del patinet elèctric encara, com una joguina més aviat que com un vehicle de mobilitat personal. Per posar una dada a sobre de la taula, l'Ajuntament de l'Hospitalet del Llobregat ha requisat, en el que portem d'any, fins al 31 d'agost, 502 patinets elèctrics per diferents qüestions, no? Trucats, etcètera, etcètera, no? Aquesta xifra és ja més que la de tot el 2025. Vam parlem d'això i d'aquest impacte que pot tenir un mal ús del patinet elèctric en el trànsit amb el Cristian Bardagí, que és directora de l'àrea de mobilitat del RAC. Cristian, bon dia, benvingut.
16: Hola, molt bon dia.
1: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Les infraccions de patinets elèctrics augmenten, però davant d'aquestes infraccions, clar, hi ha un impacte dins del trànsit de la ciutat. Com és aquest impacte? Com pot ser de greu aquest impacte davant d'aquestes infraccions en el trànsit?
16: Doncs, com tu explicaves, no, ara a la introducció, si el patinet no ha irromput, diríem, a la mobilitat, sobretot dels nostres carrers, de pobles i ciutats, d'una manera una mica abrupta, no? I aquesta corba d'aprenentatge per als usuaris està sent una miqueta dolorosa en tots els, sí, en tots els sentits, per davant de les infraccions.
1: Sí, no? Sí.
16: Difícil, sí. Nosaltres, que des de fa 5 anys, cada any publiquem un baròmetre de l'usuari del vehicle de mobilitat personal, del patinet, a la ciutat de Barcelona, i que aquest any preveiem ampliar-ho a les ciutats de Tarragona, Lleida i Girona. Estimem que en el cas concret de Barcelona el patinet representa menys de l'1% de la mobilitat, dels desplaçaments, i en canvi a les estadístiques d'accidentalitat hi participa en un 8% dels accidents. Un 1% de la mobilitat, 8% dels accidents, bueno, ja es veu. Clar. Que aquesta irrupció ha estat una mica sorollosa.
1: Clar, no és molt difícil veure patinets cometent infraccions greus de circulació, sota el meu punt de vista. Ja no parlo de semàfors en vermells, no circular per escena, aquests zigzagassagues que fan, anar sense cas, etcètera, etcètera, etcètera. Què cal? Més educació? Cal més redistribució de l'espai públic? Cap on hauria d'anar tot això? Cal més duresa, en aquest cas, per part de l'Ajuntament de la Guàrdia Urbana? Mm-hmm. Cristian? Mm-hmm.
16: Sí, bé, la primera cosa és que, clar, no, fins ara el patinet, no, per pujar-se un patinet no cal cap mena de formació prèvia.
1: Correcte.
16: Hem d'anar per suposat que, no, que un usuari de patinet tingui coneixements de circulació previs. És algú que no té per què tenir un carnet de conduir un vehicle cap altre vehicle i que, bueno, que pot venir de l'ANAPEU, del transport públic, que sobretot ens surt que la gent ve del transport públic, la que es puja al patinet, i potser algú de la bicicleta. I, per tant, la primera cosa és formació. I després, respecte al que s'està fent, doncs bé, s'està, no, diguem, endreçant l'accés al patinet, no? I com tu parlaves del casc, el casc és obligatori des de fa ja un temps, des de principis d'any és obligatori, 2026, és obligatori tenir el patinet elèctric registrat a la DGT, que et dona com una matrícula. També és obligatori tenir una assegurança
1: sí,
16: de responsabilitat civil a tercers. I clar, mica en mica això el que va fent és com endreçar aquest ús del patinet. Però és cert, com tu dius, que, bueno, que això encara està una mica, no, pels usuaris encara en fan un ús una mica desendreçat, i nosaltres, per exemple, no, constatem que cada vegada que fem aquest baròmetre que deia abans, doncs cada vegada més usuaris diuen que ja els han multat alguna vegada. I això està bé, que hi hagi control sobre la circulació. Un 22% a Barcelona dels nostres registres dels usuaris de patinet encastats diu que ha estat multat. La sanció més freqüent, 24% excés de velocitat, de cada 4 per excés de velocitat.
1: Sí, perquè a més estem, aquí entraríem en un ventall, seria un arbre que té moltes branques complicades, el trucatge de patinets elèctrics amb el perill que és això, portar passatgers, utilitzar el mòbil o auricular.

0: constatem un ús com una mica despreocupat del patinet, no?
1: Sí.
0: Un 26% se salten els semàfors, dels usuaris que observem nosaltres, un altre 26% al pas de venants, com, bueno, com si fos, no? Com si no fos amb ells el semàfor al pas de vianants.
1: És que dona la sensació que fins i tot moltes persones ho troben com una joguina. Hi ha una mentalitat de com si fos una joguina.
0: Clar, i no és, no? Això és un vehicle i com a tal s'ha d'entendre i no circules tu sol, circules en relació a tot l'entorn i tens altres usuaris al carril bici, no? Sobretot ciclistes, i tens altres usuaris que van més lents que tu i que comparteixes espai, que són els vianants, que són els més vulnerables i d'on venen bona part, no? de les queixes contra els patinets, perquè els usuaris de patinet de vegades són poc respectuosos amb els vianants i també has d'interactuar amb vehicles que tenen més massa i van a més velocitat que tu.
1: Clar.
0: I que estan autoritzats a anar a més velocitat que tu, com són els automòbils, les furgonetes i les motocicletes. No? I tot això fa que, bueno, doncs que aquesta conjunció sigui complexa.
1: Ja per acabar, sense voler que avancis res de l'informe que esteu preparant, ampliat, jo posava al principi de la xerrada una xifra, concretament de l'Ajuntament de l'Hospitalet, que s'han incautat un 47,6% més de patinets entre gener i agost d'aquest any que en tot el 2025. En general, anem a pitjor en comptes d'anar a millor a l'hora de ser més civilitzat a l'utilitzar el patinet?
0: Jo voldria ser positiu i, com tu deies, no es tracta de criminalitzar ni el vehicle ni els usuaris d'aquest tipus de vehicles, i crec que simplement el que està passant és que ja està ben més control, com ha de ser. Mm. No? Que l'ús que se'n faci sigui el que ha ajustat a la regulació. I en aquest sentit jo crec que és més aviat que hi ha més control que no que sigui més desendreçat. Vull pensar que, no? que els usuaris també van aprenent i van trobant el seu límit. I a més aquestes regulacions afegides, no? La matrícula, l'assegurança, el casc, que també hem observat que, no? que fa 2 anys hi havia un 40% d'ús del casc i l'any passat ja superava el 90% a Barcelona. Que al final l'usuari també, si la norma és clara i es vigila que es faci complir, doncs també la segueix les normes i tot això redunda una millor convivència a l'espai públic.
1: Doncs senyor Cristian Bardagí, director de l'àrea de mobilitat del RAC, escolta, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: A tu. Doncs prudència, sentit comú. El que passa és que passa com tot, que possiblement algú en algun moment s'haurà de plantejar de forma molt seriosa tot això, però de forma molt seriosa és que els usuaris de patinets rebin formació viària, que és el que hauria de ser si s'ha de circular, sobretot agafant les xifres que tenim ara d'incautacions, de multes, etc. Educació viària, bàsicament. Va, de seguida parlarem del dia que és avui. Avui és 2 de setembre, i el setembre és el mes de la captació del talent. No sé si ho sabíeu, això. Va, que de seguida en parlem del tema de talent amb Marta González, presidenta de l'Associació de Ciències Afins, i ho fem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
1: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.

0: de l'any 2018, cada primer dimecres de setembre se celebra el Dia Global d'Adquisició de Talent. Igual per això el mercat de futbol tanca tal dia com avui. Bueno, coincideix, en tot cas. És un acudit realment dolent el que acabo de fer, però en parlem de tot això amb la Marta González, presidenta de l'Associació de Ciències Afins. Marta, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, José Miguel. Com estàs tu? No, jo... està bé. L'exemple que has posat està bé.
0: No, és una mica...
1: També es necessita talent per jugar al futbol.
0: Sí, però no coincideix amb el tema, perquè igual... perquè ha coincidit el tancament del mercat amb el dia, però si no, no. Si ja. No, l'acudit ja deixa de tenir sentit. És igual.
1: Has tingut la connexió cerebral. Les teves neurones s'han connectat amb dos conceptes i amb dos sectors.
0: Sí, sí.
1: Un i altre. Bueno, no està malament.
0: Igual algú
1: el teu cervell...

0: és, té una neuroplasticitat important.
1: Igual que algú ha de posar ordre en el tema dels patinets, igual algú també ha de posar ordre en la connexió neuronal. Ui. I que em calli després d'una connexió neuronal.
0: Però dels patinets és complicat, eh?
1: Sí, sí. Bé, escolta'm, parlem de talent. Tan complicat és trobar talent o retenir o adquirir talent?
0: És complicat perquè, clar, el talent, molta gent té el talent, però l'altra persona, per exemple, doncs amb una selecció de personal, amb una tria de gent, perquè hi ha moltes empreses d'aquestes, sobretot de cazatalentos, que fan diferents sessions per captar gent, per tenir-la dintre de la seva base de dades, no? Mm-hmm. I moltes vegades la persona que... Perquè, clar, el talent ho ha de tenir també la persona que fa la selecció. Perquè moltes vegades la persona que fa la selecció és molt mecànica. Això sí. Moltes empreses es queixen d'això, no? De que és una mica pues, sota cavall i rei, no? No, no, però no ha de ser això. I clar, què passa? Pues que el talent ha de tenir talent la persona que fa la tria i la persona que troba, no? I que després, bueno, pues una sèrie de proves i de més, pues, pot dir aquesta persona té talent. El talent és important. Potser, home, no diré que la intel·ligència és important, però sí que el talent és una suma de capacitats de la persona, el seu compromís, la seva motivació. Té molts més elements que potser la intel·ligència, que és una mica més freda, no? Bueno. Llavors, clar, sí, la motivació es dona per què? Pues perquè la gent té emocions, no?
1: Però, no està motivat, però realment una persona té talent o és la percepció dels demés la que fa que aquesta persona sembli que té talent?
0: Bueno, és clar, tu veus... Tu saps allò de l'aptitud i l'actitud, no? Què és més important, l'actitud o l'aptitud?
1: Que les dues coses, no?
0: Bueno, sí, però l'aptitud...
1: Una aptitud sense actitud cau pel seu propi pes, segurament, no?
0: El que passa que l'actitud és important perquè si tu tens una bona actitud, una actitud positiva, que estàs molt predisposat a compartir amb la gent que t'envolta i tal, doncs és més fàcil que després l'aptitud s'adquireix, perquè hi ha moltes coses que tu no les saps, però una vegada estàs treballant en un lloc que tu t'han contractat, vas aprenent coses, tothom aprenem coses, perquè tothom arriba a una feina i tot no ho sap. I a més, cada dia és un dia diferent. En moltes empreses, segons el... Mira, tu tens una activitat que cada dia és diferent, o no? Sí, clar, sí, el teu programa sí. No és igual.
1: No, no, sí, de temàtiques sí que té la no. Seva,
0: clar, té les seves seccions que són iguals, vale, sí. Perquè tens que tenir una pauta, i perquè a més això és bo...
1: L'estructura, sí, l'estructura del programa...
0: Clar, l'estructura
1: és...
0: la tens que tenir, perquè si no és un caos, no? Però... Tu cada dia és diferent. Entrevistes a una persona
1: això,
0: diferent.
1: Això sí, ho intento, sí.
0: Els patinets i demà potser entrevistes a la gent que es dedica a jugar a escacs o a jugar al dominó, no?
1: Carai, però seria una entrevista interessant, eh?
0: Home, sí, és molt interessant.
1: Molt
0: jo he descobert aquest estiu i descobert el dominó, per això ho dic.
1: Veus? Això és que et fas gran, eh? Marta, vigila, eh?
0: Ja, bueno, perquè a mi els jocs de taula no m'agradaven gaire, m'agraden els escacs i ja està. Ah. Però el dominó, mira, l'he trobat el què? I a més, com que he guanyat moltes vegades, mira, es veu que és això el que m'han...
1: Home, també té el seu punt d'estratègia i, escolta'm, hi ha gent que té un gran talent per tenir aquesta capacitat de càlcul a l'hora de fer les estratègies del dominó, eh? De tancar, de
0: exacte.
1: No tancar... De...
0: Sí.
1: Poca broma amb això,
0: Clar.
1: Eh?
0: Per això, tot això no, jo no ho coneixia, ho desconeixia totalment. Reconec que era una ignorant absoluta del dominó.
1: Veus?
0: I he descobert, bueno, moltes coses, la veritat.
1: Bé, has tingut un bon estiu, en tot cas, eh?
0: I, a més, ho aplicaré a les meves classes dels meus alumnes a la universitat.
1: Per què tornant al tema del talent, per què les empreses no saben, o moltes d'aquestes empreses no saben retenir talent?
0: Bueno, perquè moltes vegades... mira, hi ha diversos motius, no? Un motiu econòmic, no? Hi ha molta gent que diu, escolta'm, jo tinc un talent, sé que m'han fet una tentativa, vaig a l'empresa i dic, escolta'm, m'han tentat amb aquesta empresa i em volen fitxar, no?
1: Sí.
0: Llavors em paguen bastant més que vosaltres, no? I moltes vegades l'empresa diu, oh, no, però és que nosaltres no podem. És veritat que a vegades quan tu estàs molt bé en una empresa, els diners són secundaris, però al final els diners són els diners, o no?
1: I tant, i tant. Malauradament, bueno, llavors, poderoso caballero es don dinero.
0: Tu tens una hipoteca tens, i tal com està la vida, doncs dius, escolta, mira, saps què? Aquesta gent jo me l'aprecio molt, però també m'aprecio molt la meva família o la meva vida. Així que, i clar, aquesta empresa no sap retenir en aquest sentit el talent, no? Clar que moltes vegades els ascensos de bueno, doncs, promocionar a la gent dintre del que és l'empresa, a lo millor la promoció, si tu vas promocionar a la gent, inclús ni siquiera es planteja marxar. La promoció és una manera de retenir el talent. Sí. Després, pues, fer també pues, contractar empleats que, a lo millor, temporals. Els empleats temporals estan molt bé, si està ben feta l'estructura i l'estratègia de l'empresa, perquè aquests empleats temporals moltes vegades venen de moltes empreses. Són sí, gent sí. que van rotant molt. I llavors ensenyen molt els que estan ja a l'empresa. Llavors, aporten talent,
1: sí, entens? Però ojo amb les promocions, perquè les promocions arriba un moment que t'acaben fent un inútil. És a dir, tu tens un talent en un lloc de feina en concret, però si vas pujant, arriba un moment que igual ets molt bo en la teva feina, però de gestió d'equips no tens ni idea i acabes sent un incompetent. Ojo, això ho carrega el diable,
0: Per això la persona que fa aquesta selecció i aquesta promoció ha de saber les capacitats d'aquesta persona per fer segons quines tasques, no?
1: Igual ve d'una promoció també.
0: Clar,
1: si ve d'una promoció, igual
0: clar, ve a saber. Perquè si no, clar, del talent a la mediocritat hi ha un pas.
1: Ui, quina hora que és. Mira, escolta'm, ja, t'he de deixar que ja són les dues.
0: Bueno,
1: Marta, com sempre, ha estat un plaer.
0: Una abraçada.
1: Cuida't molt. Adéu, gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Que tinguis un bon dia. Doncs recordeu que totes les xerrades que hem tingut aquí les podeu tornar a escoltar a la web de la casa cope.es/Catalunya, també a través de les nostres aplicacions, tant per iOS com per Android. Ho trobareu doncs, a les botigues de Play i de més. Ja ho sabeu, podeu escoltar tot el que fem a tota la cadena i a totes les emissores de tota la cadena. Arribem a les dues. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Rebit la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.

0: Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
1: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: Muy buenas tardes, entramos de lleno en la segunda hora de Mediodía COPE de este miércoles 2 de septiembre. No sé si te ha pasado hoy igual que a mí. Yo hoy no sabía si era martes, si era lunes, si era 3, si era miércoles 2. O sea, esto de que el día 31 de agosto fuera lunes nos ha descabalgado toda la semana, ¿verdad? Bueno, hoy es miércoles, es 2 de septiembre, pero no es un miércoles cualquiera. Hasta anoche era evidente que el gobierno no sabía que se avecinaba el 30 de julio y que Marruecos no podía no saberlo, ¿verdad? Lo sabíamos muchos, no ellos. Hoy tenemos pruebas de que lo que cualquier espectador neutral sabía se traduce en hechos. El CNI y la Policía Nacional sabían lo que pasó en Ceuta el pasado 29 y 30 de julio. Lo dijeron y tienen pruebas que lo certifican. El gobierno ha quedado desnudo con dos verdades bastante inconvenientes. Por un lado, el Ejecutivo lo sabía o tenía obligación de saberlo, porque yo entiendo que se leen los informes que les dan, ¿verdad? Y Marruecos también. ¿Y cuál ha sido la reacción del gobierno? Bueno, lo primero, pedir por carta a las 2 de la madrugada explicaciones al director general de la policía, qué es lo que sabían y lo que no. Y esto realmente es insostenible. Porque mira, si fuera cierto que la policía no le ha dado los informes al ministro Marlaska, yo no entiendo cómo pueden ser las 2 y 2 minutos de la tarde y no han cesado al director general de la policía. Después ha llegado Ángel Víctor Torres, el mando único que deja caer que igual el informe ha sido un policía espontáneo.
3: Es que no sabemos si es un informe particular de un agente, si ese informe fue requerido por quién. Tanto, si queremos hablar con rigor, indudablemente tenemos que tener ese informe sobre la mesa.
0: Yo llegué anoche de Ceuta. Ceuta es una ciudad invadida, tomada por miles de hombres que pululan por la ciudad sin un rumbo fijo. No hay mujeres ceutíes. No hay niños en los parques y así llevan 32 días con sus noches. Los servicios de migración están colapsados y lo peor, los migrantes no saben qué va a ser de su vida y los ceutíes tampoco.
2: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
0: Hay más noticias que tienes que saber este miércoles 2 de septiembre a esta hora. Ángela Sánchez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pilar.
0: La tensión continúa en incremento en Ceuta.
4: Solo hoy se han producido 3 detenciones de migrantes, 2 jóvenes por una reyerta con armas blancas, otro marroquí detenido por lanzar piedras contra un convoy militar.
0: Novedades en el caso hidrocarburos.
4: La Fiscalía Europea implica a Víctor de Aldama en una red que desvió casi 28 millones de euros a Portugal para blanquear dinero dentro de esta causa que investiga el presunto fraude de 182 millones de euros.
0: Salvavidas financiero a Correos.
4: Bancos españoles salvaron a la empresa pública de la quiebra con una treintena de préstamos y pólizas de crédito que ascienden a 2.500 millones de euros.
0: Las autoridades siguen buscando al autor del tiroteo de Guipúzcoa en el que un taxista ha sido asesinado.
4: Unos hechos que sucedieron la pasada tarde en Azpeitia. Un coche embistió a un taxi que conducía a la víctima de 30 años y el ocupante bajó de su vehículo y abrió fuego. En la zona continúan los controles de la policía.
0: Gracias, Ángela. José Luis Corrochano, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: A esta hora comienza la etapa de la Vuelta a España.
5: Hoy el final es en Lorca, atraviesa Murcia con salida en Cartagena, con Enric Mas, con el Mayor Rojo. ¿Qué nos espera en el día de hoy, Quique Iglesias?
6: En tramo neutralizado por las calles de Cartagena, camino de Lorca, es la etapa murciana. Hemos pasado el ecuador de esta Vuelta a España, 154 kilómetros. Hay un puerto de tercera que se sube y que se corona a 30 kilómetros de la línea de meta. Enric Mas defiende el rojo. Mañana llega la montaña. Hoy la visita especial del seleccionador que estaba en casa, Alejandro Valverde.
5: El final de etapa a partir de las 4 de la tarde en la antena de la cadena COPE. En noticias de mercado, el Atlético de Madrid acaba de presentar a Jonathan David. Llega cedido de la Juventus y estamos contando esta mañana que hemos conocido en una información del diario Atlántico hoy que Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, dio positivo en un control de alcoholemia con 0,90. Fue el día 16 de agosto en Gran Canaria y fue multado con 14.000 euros y retirada de 8 meses del carné. El Real Madrid ha abierto un expediente, lo tiene abierto para determinar si la infracción es grave o muy grave.
0: Gracias, Corrochano. Esto es Mediodía COPE.
2: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: 2:05 de la tarde, 1:05 en la Comunidad Canaria. ¿Sabía o no sabía el gobierno que Marruecos podría haber organizado y dirigir la entrada de más de 80.000 migrantes a Ceuta? Eso es lo que afirma el informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía ha enviado a la juez María Tardón, que tiene que decidir si es competente para investigar la invasión de Ceuta. Mira, Marlaska dice que no. Ha enviado, de hecho, una carta para pedir explicaciones al director de la policía. Y puede ser que no lo supiera, porque la clave es que la policía actuó bajo órdenes de la juez como policía judicial. Por eso no informa a su superior político. El jefe de la unidad de inteligencia de extranjería en esa operación es la juez. Máximo secreto. Lo mismo, como recordarás, que sucedía con Pérez de los Cobos y la UDEF con el expresidente Zapatero y las investigaciones de su entorno. Pero eso significa que el gobierno y los máximos funcionarios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional no supieran nada de lo que se estaba preparando esos dos días en la frontera de Ceuta. Bueno, algunos agentes confirman que sí. Lo ha reconocido en Mediodía COPE. Laura García es, además, portavoz de Jupol.
7: Es que tenemos la certeza, Pilar, de que el ministro lo sabía. Es que lo estoy diciendo muy convencida porque tenemos conocimiento de ello, a ciencia cierta, de que Marlaska lo sabía. Y los compañeros estaban trabajando como policía judicial al mando de los tribunales, de los jueces. Que tengan bastante cuidado con eso, porque nuestros compañeros han hecho su trabajo. Quien no lo ha hecho es el que venía después.
0: Bueno, aquí es la palabra de uno contra otro y la juez en el medio. Segundo, han dejado, en fin, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la inteligencia española por los suelos. Y en tercer lugar, bueno, es que durante el último mes se ha estado alabando a Marruecos desde allí se orquestara este ataque a la integridad territorial de España, tal y como dijo el presidente del gobierno en su primera intervención y, por lo tanto, de Europa. Te recuerdo esas declaraciones del 31 de julio de Sánchez.
8: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
0: Ese informe de la policía señala además que Marruecos organizó la avalancha con dos objetivos claros. El primero habría sido colapsar el servicio de control en la frontera. El segundo, eliminar la capacidad de respuesta del Ejecutivo español. Y todo mediante los cuerpos de seguridad marroquíes.
9: Presencia de gendarmes marroquíes uniformados en la zona de Castillejos y cómo esos gendarmes reciben instrucciones de otros individuos no uniformados, pero que son los que les dan indicaciones de los lugares predeterminados a los que tienen que dirigir a los inmigrantes para que accedan ilegalmente en territorio español.
0: Es la periodista María Peral, adjunta al director del Español, el diario que ha publicado la exclusiva. Ha reconocido aquí en Mediodía COPE que el informe de la policía está bien armado. Señala además que el objetivo de Marruecos era desestabilizar la frontera.
9: Es que la policía sostiene que la finalidad migratoria es meramente aparente, es decir, opera solo como una cobertura formal que en realidad encubría otros objetivos. En definitiva, lo que pretendían eran desestabilizar la frontera española en Ceuta, que es además, cuidado, la frontera de la Unión Europea.
0: Más reacciones al informe. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, insiste en que, de confirmarse, tiene que haber consecuencias.
10: Ha tenido que ser una jueza la que pida un informe sobre lo que pasó. Si nadie más había pedido o planteado a la Policía Nacional, a nuestros servicios de inteligencia, que informaran. Es relevante porque hasta que no sepamos exactamente todo lo que pasó y todo lo que no pasó, no podremos darle arreglo.
0: Mientras tanto, en plena crisis, Pedro Sánchez se ha grabado un video felicitando a los ceutíes por el Día de la Ciudad Autónoma. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Por supuesto, no ha mencionado nada el informe que responsabiliza a Marruecos de esa entrada masiva.
11: Sí, Pedro Sánchez mantiene claramente al límite su política de comunicación. Hoy ha tirado de un vídeo enlatado para lanzar ese mensaje de felicitación a los ceutíes. El presidente habla de solidaridad, de convivencia, de recursos para la ciudad autónoma y se deshacen elogios hacia la población.
8: Quiero agradecer al pueblo ceutí la serenidad, la solidaridad, la convivencia y la responsabilidad que habéis demostrado durante estas semanas tan difíciles. Estoy seguro de que el próximo año lo celebraremos con una Ceuta más fuerte, más próspera y mejor preparada para el futuro. Feliz Día de Ceuta.
11: Sánchez elude cualquier referencia al informe policial que ha sacudido al gobierno después de implicar a Marruecos en el asalto de Ceuta, mientras Fernando Grande Marlaska pedía explicaciones de madrugada, al director general de la policía. Descolocado, Félix Bolaños exigía cautela.
12: Hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela. Somos los primeros interesados en conocer qué sucedió y, por supuesto, el gobierno de España tiene que trabajar con información fiable, objetiva, acreditada. Cuando tengamos conocimiento, veremos. Mis respuestas han sido bastante claras.
11: La crisis interna es total. Ángel Víctor Torres da alas a la tesis de un dossier particular.
3: Es que no sabemos si es un informe particular de un agente, si ese informe fue requerido por quién. Tanto, si queremos hablar con rigor, indudablemente tenemos que tener ese informe sobre la mesa.
11: En la Moncloa han venido negando en las últimas horas evidencia, prueba o indicio alguno de un papel de Rabat en la avalancha de migrantes.
0: Entonces, Ricardo, Sánchez no dice ni mu, sus ministros piden tiempo muerto, pero sí hay reacciones en los distintos grupos que exigen responsabilidades urgentes. Vamos a escuchar en directo a Alberto Núñez Feijóo.
13: Responsables de las consecuencias dramáticas, que han sido la muerte y la invasión. En tercer lugar, es evidente que el gobierno lo sabía y lo tapó. Nos ha mentido a la cara, ocultando las advertencias existentes e ignorándolas, desde el presidente a todos y cada uno de sus ministros. Y añado, basta de señalar a todo el mundo para intentar exculpar a los máximos responsables.
0: Es el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que acaba de acusar directamente al gobierno de España, al presidente y a todos sus ministros de mentir, Ricardo.
11: Sí, Alberto Núñez Feijóo ha apuntado en ese discurso que Pedro Sánchez lo sabía y lo tapó, y que no está en condiciones, por tanto, de proteger la seguridad de la nación. Va a emplazar también el líder del PP a adoptar consecuencias diplomáticas urgentes ante ese dossier policial. A la espera, Carmen Funes ha emplazado al titular de Interior a presentar su dimisión.
14: No es una carta para conocer la verdad. La carta que verdaderamente esperan los españoles es la carta de dimisión del ministro Marlaska. Porque no es de recibo que cuando un informe señala al gobierno, el ministro del Interior señale a los policías.
11: El conjunto de socios han venido rechazando la defensa férrea de Rabat hecha por el gobierno. Podemos o Izquierda Unida, en su nombre, el coordinador general Antonio Maillo, pide la cabeza de Marlaska.
15: Si se confirma que el Ministerio del Interior tuvo esta información y no la tramitó, pues tendrá que asumir la responsabilidad del ministro del Interior. Aquí las cuentas están muy bien saldadas.
11: Y por si faltaba algún ingrediente más, todo en medio de una revuelta de alcaldes socialistas que ha empujado a la Moncloa a agitar la teoría del manoseo institucional por parte del PP para cargar contra las concentraciones ante los consistorios de toda España como muestra de apoyo, de solidaridad a Ceuta.
0: Ricardo Rodríguez, jefe de política de COPE. Gracias, Ricardo.
11: Gracias a ti.
0: Bueno, como decimos, este miércoles 2 de septiembre es el Día de Ceuta. Centenares de ciudades y municipios salen a las calles para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma. La principal concentración es en Madrid a las 8 de la tarde.
16: Una vergüenza que voy a opinar. Estamos quedando en ridículo ante todo el mundo. Ni sabía que había manifestación.
17: Me parece una vergüenza tanto por parte del gobierno de Marruecos como por el gobierno de España permitir esta situación. Al final son unas personas que han entrado de manera ilegal a nuestro país. Se deberían tomar las medidas convenientes. Es una ciudad de España y se debería tratar como tal.
18: La verdad que parece que el señor Sánchez ha conseguido normalizar la situación desde fuera, ¿no? Pero ya veo que sigue igual o peor.
0: En total hay previstas concentraciones en algo más de 250 municipios, algunas convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias y otras independientes. A ellas, a las primeras, cada vez más ayuntamientos socialistas se han ido sumando. Saludamos a esta hora a la alcaldesa de Baena, en Córdoba. Es María Jesús Serrano. Alcaldesa, buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes, Pilar.
0: Usted va a participar, ¿verdad?, esta tarde en esa concentración convocada por la Federación de Municipios y Provincias. ¿Por qué?
19: Bueno, porque mis convicciones y desde mi fe cristiana creo que ante el sufrimiento debemos poner a las personas por encima de todas las siglas. Y es verdad que no comparto con la Federación Española de Municipios y Provincias la manera o la forma en la que se ha hecho esta convocatoria, sin consenso por parte de todas las fuerzas políticas que componen la Federación Española de Municipios y Provincias, pero hay momentos que hay que estar por encima de las siglas y de las formas y tratar de estar apoyando al sufrimiento humano, a las personas, a los vecinos y vecinas de Ceuta y también a esa tragedia migratoria que están viviendo muchísimas personas que han sido engañadas y también involucradas en redes de trata, de mafia y de tráfico de personas.
0: Porque usted es alcaldesa socialista, María Jesús. Sí. ¿Usted no teme ninguna respuesta por parte del partido, no, ninguna reacción?
19: Yo tengo mis propias convicciones políticas y, por supuesto, soy socialista de condición y de convicción. Pertenezco al PSOE desde hace ya muchos años y he tenido la oportunidad de tener numerosas responsabilidades públicas. Pero también, a pesar de ser militante del Partido Socialista, tengo mis propias convicciones y tengo también mi propia posición como cualquier persona. Y hoy no es una posición que nace de las siglas, hoy es una posición que nace de la responsabilidad institucional y también, como he dicho, de mis propias convicciones personales.
0: ¿Cuál cree usted que es la solución ante esa crisis que se está viviendo en Ceuta, alcaldesa?
19: Pues creo que hay que aportar serenidad, diálogo y hay que haber una coordinación total de la administración central, de la administración autonómica, de Europa y de todas las instituciones. Y sobre todo hay que dar una respuesta pronta y con celeridad porque ya son muchísimos días donde los vecinos y vecinas de Ceuta están viviendo un drama y donde las personas migrantes también están viviendo un drama. Y evidentemente hay que intentar resolver esta situación cuanto antes.
0: Sobre, alcaldesa, sobre el informe de esta noche.
19: Bueno, yo no lo conozco, el informe no lo he visto, pero desde luego sí es una cuestión grave que hay que aclarar y que desde luego tiene que aclarar el Gobierno de España y el propio ministro del Interior, porque esa es su responsabilidad. Entonces, primero, verdad, aclaraciones, y después pues habrá que pedir todas las responsabilidades que haya que pedir.
0: Es María Jesús Serrano, alcaldesa socialista de Baena, en Córdoba. Gracias por atender a Mediodía COPE, alcaldesa. Buena tarde.
19: Muchísimas gracias.
0: Esto es Mediodía COPE.
2: Escuchas Mediodía COPE.
1: Con Pilar García de la Granja.
2: COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
1: y quien te hace entenderlo todo.
20: ¿Qué está pasando en Ceuta? Solamente los que viven aquí tienen claro cuál es el escenario. Gente vagando ahora por barrios periféricos más que por el centro. En la espera de la nada. Comiendo y descomiendo lo que pueden y donde pueden. Haciendo y deshaciendo lo que pueden y lo que no pueden.
2: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
1: Lo escuchas, lo entiendes.
21: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
22: Tú y todo el mundo, Tipo Directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
23: Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad, seguro. Buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor, descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
24: Soy Marc Márquez. En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
25: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-666-777. Verisur.
4: La nutrición se ha vuelto un auténtico lío, bro.
5: Por eso repartimos algo claro y sencillo.
4: Kiwis de Spring.
5: Exacto. Naturalmente cargados de vitamina C, folato, potasio y fibra.
4: Todo claro. Todo en un kiwi.
5: Arranca, que estos nutrientes no se reparten solos.
4: Kiwis de Spring. Cargados de nutrientes. Spring.
2: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
6: COPE Cataluña y Andorra.
2: Estás informat.
7: Tot el crim causa commoció, ràbia i preocupació social. Els últims homicidis, o presumptes homicidis, veiem, o assassinats de Manresa i Balaguer, tenen una característica. Els seus presumptes autors són menors d'edat, joves de 15, 16 i 17 anys vinculats en presumptes homicidis, adolescents, una edat per créixer, per gaudir, per compartir, i que en aquests casos la violència extrema entre en les seves vides. Bon dia, sóc Sergi Tor i actualitzem. Crim de Manresa. Els Mossos han detingut a dos nois de 15 i 16 anys i en té identificats a dos més per la seva implicació en la mort de Carles Vilajoana, un home de 45 anys, pare de dos bessons, jardiner i molt popular a la ciutat i a la comarca. La policia treballa amb dues hipòtesis del que va passar. Confirmat que la víctima tornava a casa després de participar en el correfoc de Manresa i en els últims actes de la Festa Major de Manresa. El carrer Sant Jaume, a la capital del Bages, els veïns i veïnes de matinada van escoltar soroll i crits de grups de joves. Carles Vilajoana, a les 5 del matí, va coincidir en espai i temps amb els grups de joves. Hi ha dues hipòtesis obertes. S'estaven barallant i va intentar pacificar la baralla, o el van abordar per robar-li. Siguin els fets previs, el terrible desenllaç és una ganivetada mortal. Com dèiem, dos detinguts de 16 i de 15 i 16 anys que passaran a disposició judicial a les pròximes hores. Balaguer. Els Mossos han detingut a un menor de 17 anys per la mort d'un jove de 26. En principi semblava un accident. Un cotxe va volcar de matinada a la capital de la Noguera la setmana passada i el conductor mort. Però aquest conductor, el jove de 26 anys, tenia ferides de ganivetades, la cultura de la navalla. Per ser ahir un ferit a Arenys de Mar. Els casos són diaris. Amb el cas de Balaguer, el jove de 17 anys detingut ja ha passat la nit al centre de menors del Segre i queden internament en règim tancat. I ara què? Què passa amb els menors d'edat detinguts? El període màxim de reclusió per un menor de 16 o 17 anys, si és declarat culpable per homicidi en un judici, és de 8 anys. L'advocada especialista en dret penal i la llei del menor, Carme Santisteban, explica a migdia COPE el recorregut legal de pena per un menor condemnat per assassinat o homicidi.
9: Si el delicte el comet amb 14-15 anys, que sigui un homicidi, estem parlant d'homicidi, l'internament és de 1 a 5 anys. Si es comet de 16-17 anys, l'internament és de 1 a 8 anys. L'internament tancat més possible llibertat vigilada de fins a 5 anys.
7: És a dir, si un menor té 17 anys quan comet el delicte i és condemnat a homicidi o assassinat, als 25 com a màxim queda en llibertat. L'advocada Carme Santisteban considera que és un debat social que està obert per casos precedents que ja han passat.
9: Jo entenc, no?, que quan davant d'una mort violenta com les que es donen, no?, s'ha de reclamar una resposta, doncs, bastant més dura, però sempre, desgraciadament, intentem legislar en calent. O sigui, després d'un cas especialment greu, va passar quan va passar l'homicidi de Lleida, de Tàrrega, que la Sílvia es va moure molt al respecte, i penso que això ja fa temps que s'està debatent i que hauria de ser i que s'hauria de modificar aquesta llei del menor, sí.
7: Sílvia Guerrero, que ara escoltem el seu nom amb l'advocada Carme Santisteban, era la mare d'un jove de 18 anys, el Juan. Va ser apunyalat mortalment a Tàrrega el passat 21 d'agost del 2025. El presumpte autor de l'homicidi, del Juan, era un menor de 17 anys. La víctima va rebre dues punyalades al cor. Gairebé dos mesos després del que va passar, Sílvia Guerrero va iniciar una campanya de recollida de signatures per sol·licitar la revisió de l'actual llei del menor. 130.000 persones la van signar i ara Sílvia Guerrero vol que 100.000 persones més la signin per pressionar encara més els partits polítics, que són els que al cap i a la fi poden canviar la llei. Sílvia Guerrero, per cert, serà aquesta tarda entrevistada per Yolanda Bernal a la Linterna. Uns fets que commocionen, uns fets que tornen a reobrir el nivell de la culpabilitat quan són menors d'edat implicats en els crims, com està succeint amb el cas de Manresa i també amb el de Balaguer. Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. El temps que farà avui a Catalunya, doncs, és de sol i temperatures en ascens. Màximes avui a Ponent que poden arribar fins als 37 graus. A la resta de Catalunya, les màximes entre 30 i 35. Temperatures actuals a les capitals catalanes: Tarragona 29 graus, Barcelona 29, Girona 32, Lleida 32. Pel que fa referència al Principat d'Andorra, hores d'ara 24 graus. Demà jornada estable i a partir del divendres augment de temperatures. Es poden tornar als 40 graus. Per cert, ja que parlem de 40, aquest ha estat l'estiu més tòrrid des de que hi ha registres, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Barcelona ha passat 59 nits tòrrides. Bé, ha passat o ha patit. La temperatura més alta d'aquest estiu ha estat el 8 de juliol de 44 graus a Vinebre i la mínima més alta de 32 graus a Portbou. A la ciutat de Lleida, durant 15 dies, s'han superat els 40 graus. Com s'ha pogut aguantar? David, un lleidatà, ens ho explica.
3: Això no hi ha qui ho aguanti. La veritat és que comença a plantejar-se moltes situacions. Tots sabem que han mort molta gent per culpa d'aquesta onada de calor, no només aquí, sinó a altres llocs, i aquí s'està portant malament perquè és un clima molt sec. Crec que és complicat, no pots sortir al carrer, amb la qual cosa no pots fer una vida social, has d'estar a casa i utilitzar i tirar de fons les poques que hi ha, i bueno, i has de patir molt la calor i pensar que tenim ganes que passi molt ràpid aquest estiu.
7: Doncs no hi ha millor explicació. Lleida, 15 dies no consecutius, sí alternatius, que arriba als 40 graus, per no dir que la resta era 38, 39 o 37 graus. No hi ha qui ho aguanti. Anem ja tot seguit al trànsit. Com s'està circulant hores d'ara per Catalunya amb aquest migdia de la dimecres? Roger Serra, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària, però és ben cert que tenim un accident a l'extrem sud de Barcelona, autovia 2, baixant des del Baix Llobregat cap a Barcelona, accident a l'altura de Sant Vicenç dels Horts. Hi ha dos carrils tallats en sentit Barcelona. Aquí hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig en aquest punt de l'autovia 2. Com us dèiem, accident que provoca aturades a Sant Vicenç dels Horts i en sentit Barcelona. A la resta de la xarxa viària, poca cosa. Trobareu pet la lentitud a la C58 sortint de Barcelona entre Montcada i Reixac i Ripollet, o també a la P7, una zona carregada a l'altura de Barberà del Vallès i en sentit sud, sentit Papió. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
10: COPE Catalunya i Andorra.
12: Estàs informat.
7: Anem ja tot seguit a la crònica econòmica. Creix l'atur. 14.600 nous aturats a tota Catalunya amb un increment del 4,6% amb les dades tancades d'aquest mes d'agost. És la pèrdua de llocs de treball més alta en un mes d'agost des de l'any 2010. Girona i Lleida, amb un increment superior al 5%, lideren a Catalunya aquest increment, que bé, a Barcelona i a Tarragona ha estat del 4%. Sílvia Fernández, quins són els sectors més afectats i, sobretot, doncs, aquest nivell també de la filiació, que ha baixat doncs, dels 4 milions de persones, però quins són aquests sectors que més llocs de treball han perdut, Sílvia?
11: La pujada de l'atur es va donar en tots els sectors econòmics de l'agost a Catalunya, tot i que amb diferent intensitat. El grup on més va augmentar és el de les persones que no tenien feina anteriorment, amb un creixement del 10,7% respecte al mes de juliol. Després van els serveis, on va pujar un 4,1%, i el tercer sector on més va créixer el nombre d'aturats va ser la indústria, seguit per la construcció i l'agricultura. És a dir, que tots els sectors perden llocs de treball. Una altra dada a remarcar és que els afiliats a la Seguretat Social han baixat dels 4 milions, tot i que el procés de regularització ha comportat 64.000 noves afiliacions. El secretari de Treball, Paco Ramos, admet que es tracta d'una xifra que demostra que s'ha d'estudiar què ha pogut passar en els sectors laborals perquè es doni aquesta baixada general.
12: Clar, el nostre objectiu sempre és créixer en ocupació i créixer en ocupació de qualitat. Hem de veure què és el que està passant. El que sí que els puc dir és que la regularització sembla que ha tingut un efecte de creixement pel que fa a l'afiliació i, per tant, si l'Estat calcula que és un 20% de creixement de l'afiliació que es deu a la regularització, bueno, pues això es deu haver passat aquí igual, i haurem de veure què ha passat en altres sectors perquè, malgrat aquesta aportació, l'afiliació no hagi crescut.
11: En aquest sentit, el sector de l'educació ha estat el que més ha contribuït al descens, amb 26.500 afiliacions menys.
7: De l'atur i la baixada de l'afiliació no ha influït en un indicador clau de l'economia, com és la venda dels cotxes. La venda de turismes ha augmentat un 3,3% aquest mes d'agost a Catalunya. S'ha arribat a les 8.529 unitats en comparació a les 8.255 del mateix mes de l'any passat. L'augment s'explica sobretot pels vehicles electrificats i els de combustibles alternatius, que van créixer fins a un 13,3% i va arribar a les 7.000 matriculacions. En canvi, els motors tradicionals continuen perdent pes. Les vendes de turismes de gasolina van caure un 22% i les del dièsel van caure un 53%. Entre tots dos, ja únicament representen el 18% de les vendes a Catalunya. Aquesta pujada contrasta amb una realitat: més cotxes electrificats, i no s'avança, tot i la millora, en punts de recàrrega públics. Falta d'infraestructura o desinterès de l'administració. El desembarcament del cotxe elèctric continua xocant amb un mur invisible. La manca de punts de recàrrega ràpida a principals artèries viàries. L'AP7 és l'exemple més clar. Un escenari que deixa els conductors literalment venuts quan intenten fer trajectes llargs, en Ricard Álvarez.
13: Circular per l'AP7, per exemple, amb un vehicle elèctric i pretendre carregar la bateria sense sortir de l'autovia és, avui dia, una missió impossible. La xarxa viària catalana pateix una escassetat crònica d'electrolineres en comparació amb el model europeu, on la transició cap a la mobilitat sostenible avança a un altre ritme. A diferència de França, on les àrees de servei ofereixen desenes d'estacions d'alta velocitat de diferents companyies, a Catalunya, afirma Albert Segarra, delegat a Barcelona, de l'Associació d'Usuaris de Cotxe Elèctric, el panorama és desolador.
14: De fet, electrolineres en si, dedicades a la recàrrega elèctrica, com podem veure a la resta d'Europa, o només creuar la frontera amb França, no en tenim cap. Val? El que tenim són petites adaptacions, que és a dir, algun punt de recàrrega puntual en alguna àrea de servei, no? Que l'ha posat la benzinera, perquè estan obligades a posar-les, tot i així la majoria no les han posat o no els tenen actius.
13: Aquesta manca d'aposta clara desincentiva la compra de vehicle elèctric per a llargs trajectes. Els usuaris es veuen obligats a desviar-se diversos quilòmetres fora de les autopistes per trobar un punt actiu, una dinàmica que genera un greuge comparatiu i desconfiança entre els conductors que creuen la frontera.
14: Perquè si no compleix, com no hi ha règim sancionador, doncs no passa res. I per tant, què han fet? Doncs han posat algun punt de recàrrega, el que l'ha posat, algun ni l'ha activat, com ens hem trobat amb àrees de servei d'aquí a la província de Barcelona, que veiem els punts però que no estan actius i porten més de 2 anys instal·lats.
13: Així ho denuncia l'Associació d'Usuaris del Vehicle Elèctric, que reclama canvis legals immediats en les concessions de les àrees de servei per permetre l'entrada d'operadors especialitzats i fomentar la competència real.
7: Gràcies, en Ricard. I què pensen els conductors de vehicles elèctrics? Marxem cap a Igualada. Contactem amb el Josep. Josep, bon migdia.
15: Hola, bon migdia.
7: Des de fa 4 anys que tens un cotxe elèctric, no?
0: Sí, correcte, sí, sí.
7: I encantat?
0: Sí, jo estic superencantat, tant pel tema del cotxe, del tema del consum, el tema de punts de recàrrega que ja comencen a haver ara, i també pel cotxe. El cotxe en si és molt més manejable, té molta més potència. Bueno, estic molt content.
7: Consideres també, dins d'aquests avantatges que m'estàs comentant, que també és un cotxe més segur?
0: Per mi sí, vull dir, té totes les amb el que jo tinc, el cotxe que jo tinc doncs, té tots els sistemes de seguretat, parada automàtica, replis, sobretot la potència que té al començament d'alentament, té molta potència.
7: Fa 4 anys no hi havia tants punts de connexió com hi ha ara, ara s'estan ampliant. Trobes ara que han millorat els punts de connexió o que encara hi ha un dèficit?
0: Home, de dèficit n'hi ha segur, però per exemple ara cada vegada, per exemple a Igualada, on estem nosaltres hi ha punts a qualsevol lloc, n'han posat molts, encara no estan actius, però bueno, dels que estan actius n'hi ha moltíssims ara per poder carregar els cotxes elèctrics. I si tens a casa un punt elèctric, doncs millor que millor, de quilòmetres.
7: I aleshores, per exemple, si organitzes un viatge cap a Bilbao, cap a Madrid, cap a París o cap a València, per posar ara ciutats que estan més enllà de 300 quilòmetres d'Igualada, València seria la més pròxima, planifiques el viatge, és a dir, observes on hi ha punts de càrrega?
0: Correcte, sí, com mires els punts de càrrega. Igualment, ara quasi totes les unides hi ha punts de càrrega. Per exemple, jo el viatge més llarg que he fet amb aquest cotxe va ser a Besançon, que està a prop d'Alsàcia. I clar, doncs feies 250 quilòmetres per l'autopista, paraves en l'autopista, que ja totes les autopistes tenen punt de recàrrega, paraves un quart d'hora, 20 minuts, perquè eren ràpids, feies el cafetó i seguies. I així t'obligaves també a parar cada 250 quilòmetres aproximadament.
7: Per tant, me comentaves prèviament que el taller encara no s'ha hagut d'anar amb aquests 4 anys.
0: No, encara no. Bueno, he fet alguna revisió així ràpida pel tema com funciona el tema de líquids i tot això, però no. Vull dir, l'avantatge que també té un cotxe elèctric és que el no tindre motor i tot això, el manteniment del vehicle és zero.
7: I no significa cap preocupació ara de que els tallers diguin que falten professionals especialitzats en cotxes elèctrics davant de la demanda que hi haurà superior en els pròxims anys?
0: Home, segurament que, a veure, jo perquè no he tingut cap tipus de varia greu, però segurament que potser els tallers necessitarien però específics només per tema de cotxes elèctrics. Això segurament que sí que necessitaran, per tema de les bateries, si han canviat bateries, etc.
7: Bé, hem parlat dels punts de connexió que s'estan ampliant i que són absolutament necessaris davant d'un major parc automobilístic elèctric. Ara anem cap al preu. Consideres que el preu del cotxe elèctric és competitiu o s'hauria de reduir més el seu valor perquè fos més atractiu de cara als compradors?
0: Home, ara, més o menys, els cotxes elèctrics, fa 4 anys no eren més cars, però amb els cotxes elèctrics, a importar-se més marques, els cotxes quasi estan al mateix preu d'un cotxe de benzina, aproximadament, o híbrid. Val? Depèn del quin model, lògicament, si fas un model d'alta gamma, doncs sí, però, per exemple, ara hi ha cotxes des de 30.000, 25.000 euros, en pots trobar de cotxes elèctrics 100%.
7: Tens també un cotxe de combustió, no?, l'antic.
0: També tinc cotxe de combustió. També.
7: Hi ha molta diferència amb el pilotatge dels dos?
0: La diferència és moltíssima. Jo, si proves un cotxe elèctric, costarà buscar un cotxe normal de benzina per la teva de funcionament del cotxe, de la rapidesa, de tocar un cop de gas, ja se t'accelera sol, vull dir, és molt diferent. Jo no tornaria a canviar.
7: Josep, des d'Igualada, gràcies per estar aquí a migdia de Cope Catalunya. Una abraçada.
0: Vinga, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
7: Doncs el cotxe elèctric que s'imposa amb les vendes, que cada cop, doncs, 7.000 vehicles, entre cotxe elèctric i cotxe alternatiu híbrid, aquest mes d'agost. I atenció amb aquesta notícia, per després no tinguem un mal de cap amb una aplicació que és vital per tots nosaltres, com és La Meva Salut. A partir del mes de gener de l'any que ve, 2027, ja no servirà la contrasenya per entrar a La Meva Salut. Per entrar-hi es necessitarà tenir l'IDC ATA mòbil, és a dir, es necessitarà un SMS i un telèfon mòbil. Això complica, tothom ho pensa, les coses als usuaris doncs, de més edat, usuaris que són, a més, els més habituals de La Meva Salut. I el departament defensa la seva decisió com una millora en la seguretat de les dades de tots els ciutadans a Marc Monclús.
15: Tot i la justificació del departament, molta gent hi està en contra, ja que diuen que deixa de banda les persones de la tercera edat que no saben utilitzar el telèfon mòbil. Josep Carné, president de la Federació d'Associacions de Persones Grans de Catalunya, explicava que no s'ofereixen solucions alternatives a la digitalització, sobretot a l'administració.
16: de salut, amb qualsevol administració pública, amb qualsevol empresa de subministrament de serveis, de que contestar-te i donar-te resposta i les coses s'eternitzen i no tens la resposta adequada. I la primera que et diuen, entre, o sigui, si vols saber això, sí, però entri a la pàgina web i aquí vostè trobarà el que ens demana, sigui una cita prèvia, sigui una consulta de consum, sigui una, el que sigui falta, no?
15: La situació abans d'aquesta nova política del Departament de Salut no era tampoc fàcil per la gent gran. La contrasenya de La Meva Salut havia d'incloure majúscules, minúscules, símbols i números, i aquesta contrasenya, a més, anava canviant periòdicament, i això ja complicava les coses. Amb la incorporació de la verificació per SMS també es va complicar les coses, i ara l'IDESCAT costa més, perquè requereix de tenir un smartphone i dominar-lo. Així ho explicava el mateix Josep Carné.
16: L'IDESCAT el que permetrà és que no és necessari tenir un codi, o sigui, tenir una contrasenya, no? Que és un punt a avançar. Però l'altre és que t'has de donar d'alta l'IDESCAT, i això pues, és una tasca que tampoc és fàcil per a les persones que no estem habituades, a les persones que no estem habituades a treballar amb aquests sistemes. Tot això és complex, no? I a més, que resulta de que t'exigeix tindre un mòbil intel·ligent perquè puguen rebre aquests SMS, per poder donar-te d'alta, etcètera, etcètera, no?
15: A més de la bretxa digital, la gent gran té por dels ciberatacs i dels fraus que, tot i que arriben a tothom, afecten molt més a la gent gran, ja que són molt més vulnerables. Per això cal que els casals d'avis i els centres cívics promocionin més els cursos de tecnologia que fan per gent gran. També cal, però, que les empreses de subministraments i les administracions públiques tinguin molt més en compte la gent de la tercera edat i els facin polítiques adaptades a les seves habilitats.
7: Gràcies, Marc. Un pense que a vegades, a més de facilitar les coses, com les eines de les noves tecnologies, que són importants, a més de facilitar les coses, a vegades les compliquem. Sí, sota el nom de la seguretat i de la protecció de dades, però també s'han de tenir en compte moltes altres factors, i especialment el factor de la edat. Anem ja tot seguit al migdia a COPE Catalunya a publicitat. Després tornem. Cada cop els ajuntaments de Catalunya estan requisant més patinets elèctrics, perquè cada cop s'utilitzen més. Però les xifres comencen a ser de magnitud, eh? Per exemple, la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet ha requisat, amb el que portem d'aquest any, ja més de 500 patinets elèctrics. Parlarem d'aquesta circumstància i també parlarem de que Barcelona és una de les grans capitals europees amb la moda de la roba de segona mà. Després de la publicitat, aquí a migdia COPE.
10: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
17: ¿Quieres contarnos algo?
2: Escríbenos.
17: Busca Mediodía COPE en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
18: ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Berti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Berti, la aseguradora digital número uno de España.
19: Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
20: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
21: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
4: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
5: COPE Catalunya i Andorra.
22: Estàs informat.
7: Com dèiem, la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet ja ha requisat aquest any 502 patinets elèctrics i encara falta els últims mesos de l'any. Són 162 més que tot l'any 2025, quan se'n van retirar 340. L'Ajuntament ho atribueix en part a l'augment de controls policials, però el debat va més enllà de les multes. El RAC alerta que els patinets representen menys del 1% dels desplaçaments, però intervenen en el 8% dels accidents. És un estudi fet a la ciutat de Barcelona, Yolanda Canales.
23: A l'Hospitalet, per exemple, la Guàrdia Urbana ja ha superat aquest estiu la barrera dels 500 vehicles requisats durant aquest 2026. En concret, en són 502. La xifra ja és un 47,6% superior, però a la de tot l'any passat. L'Ajuntament explica que aquest increment coincideix amb l'augment dels dispositius policials i dels controls específics sobre els vehicles de mobilitat personal, especialment en actuacions conjuntes amb els Mossos. Però darrere d'aquestes dades hi ha també una qüestió de seguretat i convivència a la via pública. Els Mossos alerten que aproximadament la meitat dels robatoris amb violència que es cometen al carrer, estem parlant de l'Hospitalet, els protagonitzen persones que van en patinet, ja sigui per cometre el delicte o per fugir-ne. I el problema no és només la delinqüència. El RAC també posa el focus en els accidents i en la manera com aquests vehicles s'han incorporat a les ciutats. Cristian Bardagí és cap de l'àrea de mobilitat del RAC.
24: Estimem que en el cas concret de Barcelona, el patinet representa menys de l'1% de la mobilitat, dels desplaçaments, i en canvi, a les estadístiques d'accidentalitat hi surt i participa en un 8% dels accidents. Un 1% de la mobilitat, 8% dels accidents, bueno, ja es veu que aquesta irrupció ha estat una mica sorollosa.
23: El RAC detecta també, per exemple, que un 26% dels usuaris observats s'assalta als semàfors i que un altre 26% no respecta els passos de vianants. A més, recordem, des de principis d'any, els patinets han d'estar registrats a la DGT i han de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil.
7: No marxis, Yolanda, tot i que ara parlem d'un altre tema, perquè Barcelona ja és una de les grans capitals europees de moda de roba de segona mà. La ciutat té 91 botigues físiques de roba reutilitzada, una oferta que la situa entre les 5 grans ciutats europees amb més establiments d'aquest tipus per darrere de Londres, París, Roma i Berlín. Les dades són d'un informe de la Fundació Humana que ha comptabilitzat 861 botigues de segona mà a tota Espanya, repartides en 250 municipis. I Catalunya concentra la majoria

0: Un bon exemple. De fet, la ciutat té 91 botigues físiques de roba reutilitzada, una oferta que s'ha anat consolidant en els últims anys i que també ha canviat de públic, com ens explica el Joan Carles Montes, que és portaveu de la Fundació Humana.
1: La roba de segona mà està agafant protagonisme, està agafant sobretot, o ja té, prestigi social. Fins fa uns anys, vestir roba de segona mà, ningú en deia que portava peces de roba usada,
2: sí.
1: Perquè bé, doncs, estava associat a un cert estigma, a uns certs prejudicis de roba de persones amb pocs recursos, sí. O roba lletja. No diria no ben vist, sinó que ningú ho deia, o ningú doncs, se'n vanagloriava.
0: I què ha fet canviar aquesta percepció? Hi ha diversos factors, la consciència ambiental, però també una qüestió molt més pràctica, el preu. La roba de segona mà permet trobar peces més assequibles i al mateix temps allargar la seva vida útil. Això és especialment rellevant en un moment en què el consum de roba continua disparat i les grans marques renoven constantment les seves col·leccions.
1: La indústria tèxtil és una de les més contaminants del món perquè s'utilitzen molts recursos naturals, perquè a més està produïda a molts quilòmetres d'aquí, en unes condicions laborals, en fi, força discutibles. I bé, doncs, i a més, les grans marques, les grans franquícies, el que fan és renovar col·leccions constantment. Clar, això implica una producció enorme de roba, un consum també enorme per part de la població, consumint per sobre del que ens podem arribar a posar.
0: S'ha de tenir en compte que Catalunya és la comunitat autònoma amb més botigues de roba de segona mà d'Espanya, 181, i Barcelona, com dèiem, concentra 91 per davant d'altres ciutats com Girona, Hospitalet, Tarragona o Terrassa. I a Barcelona, en concret, el Raval i Gràcia són els dos barris on més es concentra aquest tipus de comerç. I per què aquest fenomen té tant d'èxit a Barcelona? Doncs ens ho explica el Joan Carles Montes.
1: Estem lluny encara de Londres, però molt a prop d'altres ciutats, com bé deies, no? A París, a Roma, Berlín, etc. I és molt senzill. A Barcelona, doncs, té un públic o té una ciutadania, doncs això, sensible a la consciència ambiental.
0: El referent europeu continua sent Londres, amb una tradició molt més consolidada de charity shops, però Barcelona ja s'hi acosta en oferta i, sobretot, en normalització d'aquest tipus de consum.
3: Gràcies, Yolanda. Es parla que a Barcelona hi ha 91 botigues. A Catalunya més de 180, però a Barcelona 91. Però mira, marxem cap a Gràcia. Fa un any es va inaugurar la botiga Piclo de roba de segona mà. Saludem a la Paola Enroquer. Paola, bona tarda.
4: Hola, buena tarde. Muchas gracias por este espacio.
3: ¿Por qué tu iniciativa comercial de tener una tienda de ropa de segunda mano y no una tienda comercial al uso?
4: Bueno, este es un negocio que me parece muy lindo y es muy bueno también para el medio ambiente, sobre todo porque ya siempre hay mucha ropa nueva saliendo, ¿no? Y es bueno darle segunda oportunidad a la ropa, ¿sabes? Porque por cosas del medio ambiente y también es un negocio que siempre hemos hecho con mi familia desde que yo soy pequeña.
3: Paola, ¿y cuál sería más o menos? Ya supongo que todo depende evidentemente de la pieza de ropa, ¿no? Si es un jersey, si es una camiseta, si es un pantalón. Pero respecto al precio de una pieza original a la de segunda mano, ¿qué diferencia hay?
4: Sí, bueno, depende mucho también, digamos, el estado de la pieza y así, pero sí, puedes encontrar piezas con hasta, no sé, 20 o 40% más económica que la original, incluso bastante más, ¿sabes? Porque tenemos de repente piezas que cuestan 300 euros y las vendemos a, qué sé yo, 30, 40 euros en la tienda, por ejemplo.
3: Bueno, esto es una reducción muy importante. Por ejemplo, hagamos una suposición. Yo vengo esta tarde, necesito un jersey, una camiseta y un pantalón. ¿Cuánto dinero crees que tengo que llevar?
4: Bueno, unos 15, 20 euros sería suficiente para tres piezas de este tipo, digamos.
3: Pues no está nada mal, 20 euros para tres piezas. ¿Tú crees, Paola, que cada vez el ciudadano está más concienciado en que la ropa también puede tener un segundo uso?
4: Sí, pienso que ahora muchas personas optan más por ropa de segunda mano, más que antes. Es un tema más popular hoy en día y creo que sí tiene que ver mucho con el medio ambiente y la conciencia que tenemos que cuidar el medio ambiente, ¿no?
3: También considero, y los datos lo avalan, que tanto Barcelona como Cataluña son muy agradecidas, ¿no?, en este tipo de mercado.
4: Sí, y sobre todo lo que no

0: cierto es que este tipo de tiendas recibimos ropas así muy diferentes, de diferentes estilos. Entonces, hay para todo el mundo, ¿sabes? O sea, para personas más que les gusta vestirse más elegantes o personas que les gusta vestirse más alternativas. Entonces, hay literalmente para todo el mundo.
1: Y una última pregunta, Paola, agradezco aquí que estés aquí en Migdia de COPE Cataluña. ¿Cuál es el perfil del cliente? Me habla ropa para todo el mundo, pero por ejemplo, ¿la juventud sería un cliente mayoritario o no?
0: Sí, tenemos clientes jóvenes, pero tenemos también bastantes clientes mayores. Es que tenemos de todo. No te podría especificar un tipo de cliente porque recibimos de todo y sí, de todo. Todos los días hay personas diferentes de diferentes edades, nacionalidades, estilos.
1: La roba de segona mà, que guanya, en aquest cas, sector dins de la població com a clientela. Així ens ho ha confirmat Paola Roquer, des de la botiga Piclo, un any de la seva existència al barri de Gràcia. Paola, gràcies per estar aquí en Migdia de COPE Catalunya. Buenas tardes.
0: Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes.
1: I amb aquesta recta final del migdia a COPE en parlem molt al mes de juny, molt, moltíssim, però al mes de setembre no. No sé per què. Doncs també hi hem de parlar i hem de desitjar sort. I és que avui 9.004 estudiants han iniciat la convocatòria extraordinària d'aquest mes de setembre de les proves d'accés a la universitat, és a dir, la famosa selectivitat. Per cert, és un augment de 700 estudiants més respecte a l'any passat i aquest examen d'aquest mes de setembre és l'últim que es celebrarà aquest mes. A partir del curs que ve, aquesta convocatòria extraordinària de la selectivitat serà el mes de juliol. Per cert, dels 9.000 estudiants, 4.187 estudiants són procedents de batxillerat que únicament es presenten per examinar-se de les matèries de la fase d'admissió, de la part de les proves que permet apujar la nota amb la qual se pot optar a una plaça universitària. Per tant, amb molta sort, els 9.000 examinadors de selectivitat.
2: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
4: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
4: Si con las humedades te las tienes que ver.
3: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Murprotec.
1: Ja estem a punt de tancar la nostra porta i estem a punt ja d'obrir el futur. I el futur és a les 3:05, Esports COPE, amb l'anàlisi de la jornada i amb l'última hora d'un mercato que per fi ja ha finalitzat. Bé, per fi, sempre és l'1 de setembre. Joan Batllori, última hora. Bon migdia.
5: Bon migdia, Sergi. Sí, per fi ha tancat aquesta finestra de mercat de fitxatges en clau Barça el darrer dia. Va ser tranquil, l'última operació va ser la cessió de Marc Casador, que finalment surt cedit al Deportivo de la Corunya. Avui dedicarem bona part del programa a fer balanç i anàlisi d'aquest mercat en clau Barça, en el que el gran protagonista ha estat Julián Álvarez, que finalment seguirà jugant a l'Atlètic de Madrid. A l'Espanyol, dos moviments. El darrer dia del mercat, la sortida de Rubén, que ha sortit traspassat a l'Elx per mig milió d'euros i l'arribada de Gorosabel, que arriba al lateral dret cedit per l'Atlètic Club de Bilbao. Analitzarem també avui el programa El Mercat en clau Perica. Al Girona, el mercat no s'ha tancat encara. Estem pendents que es faci oficial el fitxatge de Carles Pérez, que ha quedat lliure després de desvincular-se del Celta. Avui es tanca el mercat a Grècia. Girona i Panathinaikos segueixen negociant per Unagi i el Sabadell va tancar el darrer dia del mercat el porter Marc Vidal i també el migcampista Yossif Obusu. Avui, per cert, a la nova Creu Alta de Sabadell tenim la final de la Copa Catalunya que disputaran el Sabadell i el Barça Atlètic. Al marge del futbol, a la Vuelta, avui tenim l'etapa 11 entre Cartagena i Lorca amb un port de tercera cap al final de l'etapa. Lidera Enric Mas amb 1,18 sobre Roglic i 1,39 sobre Félix Gall. I en tenis, a l'obert dels Estats Units, la pluja ha fet leguits a les últimes hores. Va quedar ajornat el partit de Paula Badosa davant Kasatkina quan la tenista catalana dominava per 6-1 i 5-4. Avui també han de jugar els seus partits Rafa Jódar, partit de primera ronda, i ja aquesta matinada Carlos Alcaraz jugarà el seu partit de segona ronda.
1: Doncs un minut, com sempre, complet, interessant i sobretot per fer l'anàlisi, per entendre millor del que està passant al terreny de joc i també a les oficines amb el traspàs i fitxatges de jugadors. T'escoltem, Joan.
5: Fins ara,
1: no marxis,
5: Sergi,
1: gaire lluny.
5: Per què em quedo?
1: Molt bé, perquè ara tenim ja línia COPE a partir de les 3, l'inici de la tarda, i a les 3 i 5 ja hem escoltat els temes, els protagonistes i l'actualitat amb Esports COPE i Joan Batllori.

0: Comencem a bon ritme l'Esports Cope d'avui dimecres, quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda. És un dia avui especial, és el dia del tancament del mercat, en el que toca sobretot analitzar com han anat les coses. Ho farem sobretot en clau Barça i en clau espanyol. Comencem amb el Barça, on la darrera operació ha estat la sortida de Marc Casado al Deportivo de la Coruña. Tenim el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Joan.
0: Has estat aquest matí a l'aeroport del Prat acomiadant a Casado, que volava cap a la Coruña, eh?
1: Sí, que ja ha aterrat ara fa uns minutets a Coruña. Volava acompanyat de la seva parella, també d'un treballador de l'agència que el representa, de l'agència de Jorge Méndez. Un Marc Casado que l'hem vist seriós, l'hem vist amb una cara. Ell no volia marxar del Barça i ho transmet amb les paraules que l'escoltarem, amb la seva cara, amb tot. No volia marxar del Barça, però al final no li quedava cap altra solució. Li van treure el dorsal, el número 17, li han donat a Anthony Gordon. Al Marc Casado li van deixar clar després de l'estada a Anglaterra que quan el partit, per exemple, l'amistós aquell triangular a Udine, doncs va anar a la ciutat esportiva pensant que viatjava allà, i Flick li va dir en persona que no, que es quedava a la ciutat comtal perquè havia d'acceptar que la seva sortida del Futbol Club Barcelona havia de ser una realitat en aquest mercat. El que deien des de la direcció esportiva és que des de fa un any, des de l'anterior mercat d'estiu, ja se'l deia que havia de marxar per tenir minuts, perquè aquí no els tindria. Hansi Flick no comptava amb ell esportivament, i Marc Casado, doncs aquestes últimes setmanes, veu com havia de marxar del club de la seva vida. Ell s'hagués quedat al Futbol Club Barcelona, havia de marxar, tenia propostes de l'Aràbia Saudita, que no li acabava de convèncer, tenia Turquia, que li pagava 4 vegades més, tampoc li acaba de convèncer, i va esperar fins a l'últim dia de mercat, fins ahir, per veure si algun club de la Lliga Espanyola s'apropava. El Betis ho va fer el dia abans de tancar el mercat, però era una sessió que el Barça no acceptava, i després el Deportivo de Coruña, doncs sí, es va apropar amb una sessió també, però és veritat que al final doncs Deco va acceptar que si el jugador volia marxar a Coruña, si era aquesta la situació, doncs que havia de marxar.
0: Hi ha una opció de compra. El Barça, Víctor, hagués preferit, evidentment, un traspàs i ingressar, no?
1: Sí, exactament. El Barça volia un traspàs, però Deco, el darrer dia de mercat, ahir, a partir del migdia, que rep Casado la proposta del Deportivo, ell diu que sí al Deportivo, doncs va veure Deco que ja no quedava una altra solució, que o marxava en aquesta situació o Marc Casado no volia ni Aràbia ni Turquia. I al final, doncs, accepten pel jugador. Hi ha una opció de compra no obligatòria, que és la que exigeix posar Deco, encara que no és obligatòria, el Deportivo no està obligat, però de 30 milions d'euros, almenys està aquesta opció. I Marc Casado, que marxa, li agrada el projecte del Deportivo, ara l'escoltem, però marxa resignat perquè sí que li hagués agradat continuar la seva carrera al Futbol Club Barcelona.
2: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar de jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més.
3: Te'n vas una mica molest amb el que ha passat, que t'han tret el dorsal, etc., o no?
2: No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells, i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar, i ja està.
1: Hem de dir que Marc Casado marxa 9 mesos a Coruña a jugar, s'entén que jugarà, que tindrà un paper important, però Marc Casado, quan torni el proper mes de juny, li quedarà només un any de contracte amb el Barça. Veurem quina és la situació. Evidentment, el Barça li dirà que ha de marxar, que el que volen és un traspàs, però veurem. El Barça aquest estiu només havia rebut una oferta a l'inici del mercat de fitxatges de 10 milions d'euros. Una oferta que sigui de traspàs de 10 milions d'euros, es desconeix el club d'origen, però havia rebut només aquesta proposta. El Barça el que volia és treure uns 30 milions d'euros per Marc Casado, no ha sigut possible i marxa cedit.
0: Molt bé, doncs que li vagi molt bé aquesta temporada al Deportivo de la Coruña, el bo de Marc Casado. Víctor, t'enganxem de camí cap a Terrassa, que la ciutat de Terrassa homenatja Dani Olmo aquesta tarda, eh?
1: Sí, des de les 5 de la tarda l'Ajuntament de Terrassa portarà en principi la seva medalla com a campió del món. És un dels jugadors que quedaven per aquest homenatge. Després, en principi, ens han dit que ens atendrà, o sigui que seria demà ja Sports Cope que podríem escoltar algunes de les paraules del campió del món, de Dani Olmo, un jugador molt important per Hansi Flick, de fet titular al darrer partit, molt important a la selecció espanyola, que de fet ha sigut dels millors jugadors del Mundial. Així que homenatge a Dani Olmo a casa seva. Terrassa quedaran d'homenatges de jugadors del Barça, Eric García, Joan García i Lamine Yamal. La resta ja tindran i ja tenen el seu homenatge com a campions del món.
0: Parlem a la tarda, doncs. Víctor, gràcies.
1: Una abraçada.

0: Està aquí l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
1: Què tal, Joan? Molt bona tarda.
0: El tancament de mercat tranquil a Can Barça i no vas haver d'anar a oficines.
1: Ahir, tranquil·litat, i ho deies tu a l'editorial, no ha arribat a cap dels dos objectius, cap de les dues prioritats de mercat. El nou titular, ni tampoc el central esquerre. Van intentar reforçar-se amb el jove central Ruud Nistad del Twente, però el conjunt va refusar l'oferta del Barça. En total, 24 operacions entre entrades, sortides i diners que han rescat també de drets federatius de futbolistes que han passat pel Barça. El balanç és d'uns 175 milions d'euros invertits per arrodonir i uns 105 milions d'euros en ingressos. 8 fitxatges, 8 cares noves, el més car, el de Gordon, 70 més 10, Rodri 60 més 16,5, Adeyemi 22 més 7, Gabriel Jesús 10 milions, Visiu 8,5, Hams Abdelkarim 1,5, Livakovic 2 més variables i Cancelo, que ha arribat amb la carta de llibertat. Està inscrit en fitxa del primer equip Brian Fariñas, migcampista que encara no ha debutat en partit oficial, tindrà el dorsal 4, que queda lliure després de la sortida d'Araujo. Es va plantejar molt seriament marxar del Barça a l'estiu i el club ho ha frenat perquè a Flick l'ha convençut en la pretemporada i li han donat fitxa de la primera plantilla. Ha estat la condició perquè Brian Fariñas es quedés, és de la generació de Lamine Yamal i molt bon amic de Lamine. De fet, ho ha celebrat el propi Lamine Yamal que li donessin el dorsal 14 i que tingués fitxa del primer equip a Brian Fariñas. Sortides, et comentava, 105 milions d'euros en ingressos, una bona quantitat la que ha aconseguit Deco. Les últimes, ahir a última hora, Cousins a Fernández, Toni al Venècia, Guille al Mallorca i també Álvaro Cortés a l'Amberes. El Barça, ja saps que en aquesta nova fórmula reserva un tant per cent dels drets dels jugadors.
0: Sí, això ha canviat aquesta política perquè abans el Barça cedia més futbolistes i ara el que fa és traspàs, ingressa una quantitat de diners i mira d'alguna manera controlar el futur d'aquests jugadors.
1: Sí, de tenir un percentatge o també tenir un percentatge per una futura venda o tenir un 50% dels drets al jugador, en el cas de Guille Fernández, que ha anat al Mallorca a canvi de 2,2 milions d'euros perquè el club blaugrana el vol tenir controlat. El traspàs més sonat, segurament ningú esperava durant el Mundial, és el de Ferran Torres, ha estat el de Ferran Torres al Paris Saint-Germain per gairebé 50 milions d'euros.
0: És veritat el que comentàvem, tenim tots la sensació de que el Barça ha fet un bon mercat perquè tu mires la nòmina de futbolistes que han vingut i està molt bé. És veritat també que les dues grans prioritats marcades abans de l'inici del mercat, el nou i el central de jerarquia, un central important, no han arribat i que el futbolista que tu volies incorporar, que és Julián, no l'has pogut incorporar. La pregunta és quants dies trigarem a parlar de Julián Álvarez en clau mercat d'hivern?
1: Segurament estarem des d'allà, des d'aquesta propera jornada de Lliga. Veurem si torna a disputar minuts Julián Álvarez fins al mercat d'hivern, perquè el Barça va ser molt clar. Fonts de l'entitat han estat molt clares quan es va anunciar el fitxatge a Gabriel Jesús, quan el diumenge saltava la notícia, la sorpresa d'aquesta incorporació, d'aquesta oportunitat de mercat del davanter brasiler per 10 milions d'euros. Et remarcaven, et subratllaven, et destacaven al Barça que això no era incompatible, no excluïa a Julián Álvarez perquè aquests 10 milions d'euros no hipotequen l'economia del club i que ho tornarien a intentar en les properes finestres de fitxatges. La propera és al gener. Veurem quina actitud adopta Julián Álvarez, que ja fa uns dies ha tornat a entrenar amb el grup, però pel que em consta, una mica el missatge que li han transmès tant públicament, ho hem escoltat, com en privat a Julián Álvarez, és que no, el Barça no rendeix, que no tira la tovallola, que s'ha emportat a Gabriel Jesús, és perquè ell és la prioritat, és el gran objectiu i ho seguirà sent el proper mercat, el gener, i si no, el mercat d'estiu. Per tant, el culebrot amb l'Atlético de Madrid
0: no
1: de ben segur que no s'acaba.
0: Ahir van preguntar a Lamine Yamal, que va estar a Madrid, per Julián.
1: Sí, i és una de les preguntes que era molt recurrent durant el Mundial als jugadors del Barça que eren internacionals, me'n recordo, totes les entrevistes. Què pensaven de Julián Álvarez? Tothom li obria els braços al davanter argentí, tots volien que vingués, però en qualsevol cas no s'ha concretat i Lamine està molt content amb com ha quedat la plantilla.
2: Hablo mucho de siempre de todo lo que me pasa, pero estoy muy contento, estoy muy feliz y contento de estar aquí también.
3: Oye, ¿te hubiera gustado que Julián estuviera en el Barça?
2: Bueno, yo creo que ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Goles no nos están faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
1: Una bona plantilla la que ha confeccionat Deco. És cert que no han arribat les dues prioritats, però jo crec que Gordon està deixant molt bones sensacions i sobretot el fitxatge de l'estiu és el de Rodri. No només pel que porta al Barça, sinó perquè també li treus a l'atent rival. Per cert, avui, segon dia de descans, vam tornar a la feina, Gabriel Jesús, que s'ha quedat sol a Barcelona perquè la dona i els fills han anat a Londres a començar la mudança. Ha estat tot tan ràpid, Joan, que ell s'ha quedat a l'hotel i la dona...
0: Les joguines allà i la roba i tot allà.
1: Ha anat a Londres a començar a empaquetar maletes per mudar-se a Barcelona aquestes tres temporades. Ell sí que ha anat voluntàriament a començar a exercitar la ciutat esportiva perquè vol estar disponible aquest diumenge, 4:15, recordem, a Mestalla.
0: Condis, gràcies.
1: Adéu.
0: Una pausa ràpida i de seguida seguim analitzant el mercat en clau Barça.
4: Esports COPE. COPE Catalunya i Andorra. El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
5: Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
4: Estás escuchando a Sports COPE a COPE Catalunya.
0: L'anàlisi del Mercato Barça el fem amb l'Àlex Dalmas. Hola, Àlex, bona tarda.
6: Bona tarda, Joan.
0: Bona tarda, Àlex. Bé, mercat tancat, ara ja sabem amb quines cartes juguem. El primer que et demano, després entrarem en detalls, però que em facis una mica de valoració global de què t'ha semblat aquest mercat del Barça.
6: El valoro molt bé. Jo posaria un notable alt. No? És veritat que segurament, bueno, o amb tota seguretat no s'ha aconseguit l'objectiu número 1, que era el de Julián. Crec que si desvinculem el tema de Julián, que particularment s'ha portat doncs, d'una manera molt, molt, molt especial, crec que tota la resta de mercat al Barça ha actuat ràpid, ha actuat amb discreció, ha anat amb bastanta diligència, amb la qual cosa el que sí t'assegura això és no pagar un sobrecost. Crec que s'han reforçat bé les posicions clau, i només a la posició de central quedes una mica penjat, però totes les adquisicions que ha fet, la de Rodri em sembla que és un moviment de mercat que, bé, que ha sorprès a tothom i és espectacular, perquè tot i que no era una prioritat, i jo defensava que no era una prioritat, crec que ara el Barça no la podia deixar passar. El fitxatge de Gordon crec que serà un fitxatge molt bo de cara a futur i, a més, una altra oportunitat de mercat amb Gabriel Jesús. Crec que Gabriel Jesús arriba amb la incògnita física, però també em sembla un moviment que per al preu que arriba em sembla molt bo.
0: Diries, per tant, que el Barça aquest any creus que té millor plantilla que la temporada passada, Àlex?
6: Per mi sí. Per mi sí, com a mínim s'ha de confirmar amb els partits, però si em fessis mullar-me, jo ara et diria que sí. Jo crec que el fitxatge de Gordon sortirà molt bé. Jo crec que Rodri donarà unes possibilitats tàctiques que l'equip no tenia i que, per tant, quan un projecte està en el seu segon, tercer any com aquest, necessites canviar certes coses i l'entrada de Rodri et permetrà tocar la pissarra. I crec que les dues adquisicions ofensives, que són Gabriel Jesús i Adeyemi, crec que sortiran bé i crec que Flick els coneix, casen molt bé amb el futbol o l'evolució que Flick li vol donar a l'equip i, per tant, crec que aniran bé.
0: Sí, és veritat que si fem una valoració global als futbolistes que ha incorporat el Barça en aquest mercat, alguns fan molt bona pinta i tots en general jo crec que estan bé, però és veritat que abans de començar el mercat s'havien marcat dues prioritats molt clares, que era un davanter centre top, de primer nivell, i un central esquerre. I al final cap d'aquestes dues peces les has acabat fitxant.
6: Sí, és cert. És cert i segurament jo crec que, com tots, creiem que era més necessari aquest davanter top, que no el central, no? Tot i que el central a mi també em sembla necessari a dia d'avui, que el Barça doncs pensés en la possibilitat com a mínim al mercat d'hivern i per la fase decisiva de campionat de poder-ho mirar aquí, eh? Però és cert que sembla que el club tenia molt clar que era Julián o ningú altre, no s'ha pogut aconseguir i per tant l'arribada de Gabriel Jesús a mi em sembla que té algunes derivades bones. La primera d'elles és que, com et deia, la relació oportunitat-cost és molt gran, és a dir, és un futbolista que arriba amb aquests dubtes físics, eh? Però si el Barça és capaç d'aconseguir, o Hansi Flick d'aconseguir, no fa falta un recuperar la versió del 2021-2022 o 2022-2023 de Gabriel Jesús, però acostar-se a un 70% del que era aquell jugador, per 10 milions d'euros, jo crec que és una adquisició molt bona i que donarà profunditat de plantilla. Crec que el Barça no es posa encara al nivell dels tres favorits, per mi, a Europa, que són Paris Saint-Germain, Arsenal i Bayern, però que amb el mercat de fitxatges que ha fet crec que acaba tenint millor plantilla que el Barça 2025-2026.
0: També és veritat, Àlex, que si tu miraves el mercat dels nous top, si no era Julián, aconseguir algun dels altres era pràcticament impossible. Al final ho farà Rafinha i pel que estem veient en aquest inici de temporada igual acaba convertir-se en un nou top.
6: Sí, qui sap, perquè ens està sorprenent a tots. És veritat que els nous era un mercat molt difícil i probablement els noms de Joao Pedro, Lautaro, per mi s'acostaven a Julián, però també eren bastant infitxables o a un cost molt elevat. Per tant, el club ha decidit això i Flick ha decidit optar per Rafinha d'entrada i sembla que de moment doncs, seguirà veient el rendiment. S'està adaptant de meravella. Crec que ell està tenint la virtut de posar en pràctica les seves millors característiques en la posició i no que la posició el condicioni ell. Està jugant amb molta mobilitat, aprofitant les ruptures, no sent estàtic i crec que l'entorn, els jugadors que té propers, l'estan ajudant molt en això, no? Crec que la parella que fa amb Gordon és molt bona perquè Gordon li permet doncs, que sempre hi hagi algú a la profunditat i així Rafinha no té l'obligació de ser l'últim home sempre, sinó que pot venir a rebre. Crec que el mitjapunta, quan és Fermín o quan és Olmo, tots dos ho fan molt bé, també fixen a centrals i a més doncs, sabem que el brasiler és un jugador amb una finalització, amb un xut fantàstic, que quan està a prop de l'àrea doncs, acostuma a marcar. De moment està funcionant de meravella. Hem de veure, és veritat que hem de veure en escenaris de blocs més baixos, d'organitzacions defensives més treballades, com respon, però de moment de meravella.
0: Sí, al mig del camp el Barça va sobrat de peces i al darrere, doncs, bé, segurament sí que és veritat que ha faltat una incorporació més, però hi ha molta gent molt polivalent. Koundé pot jugar de central, de lateral, Eric també, Gerard Martín també, en fi, té peces per jugar Hansi Flick també.
6: Sí, sobretot Eric, Gerard Martín i Koundé donen versatilitat. I sí, és veritat que la posició de central jo crec que allà quedes una mica coix. Però vaja, dependrà perquè Flick ens ha ensenyat que Koundé el contempla també de central, més enllà de que davant del Rayo va jugar a lateral, l'hem vist de central en aquesta pretemporada, pot entrar aquí. Eric ja l'hem vist actuar aquí i és fiable en qualsevol de les posicions, tot i que tinc la sensació que serà més lateral dret que altra cosa. I aquí haurà de gestionar minuts. Sempre hi ha la incògnita de Christensen, no? Que per nivell doncs és un futbolista que sempre te'l dona, però a nivell de prestacions físiques el seu historial ens demostra que no pot tenir massa continuïtat. Per tant, el Barça ha de cuidar Christensen perquè sigui aquest tercer central que et pugui donar rotació.
0: Molt bé. I acabo, Àlex. Per mi el Barça ha fet un altre gran fitxatge aquest estiu, que és Xavi Espart. Mare meva, com juga aquest noi.
6: Sí, i tant. És, per cert, un altre 2007, eh? Quina generació i quina fornada. Sí, estic d'acord, el gran fitxatge d'aquesta pretemporada, perquè, vaja, està jugant de meravella. Ell és un jugador que té polivalència també, però se li veu jugant que és molt més migcampista que altra cosa, el que passa que jo entenc Flick, és tan bo que li has de buscar un lloc a l'11, no? Està jugant de la esquerra, que no hi havia jugat en el futbol formatiu, ell havia jugat al mig del camp o al lateral dret, però s'està adaptant de meravella, perquè Flick li dona només el rol de lateral esquerre com a punt de partida. A partir d'aquí doncs, es pot moure per totes les zones del camp contrari, aparèixer per dins, fer l'amplitud quan ho creu, entrar en conducció, fins i tot l'hem vist al costat de Rafinha, l'altre dia el primer gol ell fa l'assistència partint just des del costat de Rafinha com a lateral esquerre. Per tant, per mi, a hores d'ara, titularíssim. És veritat que en algun moment o altre Flick haurà de posar en circulació Cancelo, almenys, però de moment a mi em sembla que s'ha guanyat la titularitat aquí.
0: Totalment. Molt bé, Àlex Dalmas, un plaer, com sempre. Gràcies per haver-nos ajudat a analitzar aquest mercat en clau Barça. Una abraçada forta, eh?
6: Una abraçada, Joan.

0: Quarts de quatre, toca tancar, per tant, el Mercato amb el Jan Sanés. Hola, Jan, bona tarda.
1: Hola, Joan, bona tarda.
0: Quins van ser els moviments més destacats el darrer dia del mercat aquí a casa nostra?
1: Doncs fins a més de 30 incorporacions es van inscriure ahir a la web de la Liga en un últim dia de mercat que ens ha deixat moviments molt importants. Els recentment ascendits, el Depor i el Racing, han estat els dos equips més destacats, els de Coruña, a més de la cessió de Casado, han aconseguit la de José María Jiménez, central de l'Atlético de Madrid. Els de Santander han incorporat a Iker Luque, Aaron Martín, Velocian, André Almeida i Pablo García, que deixa el Betis per 5 milions i el 50% dels drets del futbolista. Aquesta sortida, la de Pablo García, ha permès al Betis incorporar a Dani Ceballos, que arriba com a agent lliure després de deixar el Madrid. L'Atlético va fer oficial l'arribada de Jonathan David, al Rayo han arribat el porter Emil Audero del Como i el central Mohamed Sadiq del Genk, al Sevilla ha incorporat a l'extrem del Lille Félix Correia, al davanter del San Etienne Stassin i al migcampista del Milan Fofana. L'Elche va aconseguir el traspàs del central Kevin Lomonaco i del lateral Revivo i la sessió de Lemar. El Getafe arriba a cedir al davanter del Como Ivan Azón i surt Berrocal al Màlaga, on també arriba el migcampista Cayuste.
0: Molts moviments a la Lliga Espanyola i fora de les nostres fronteres.
1: Doncs el nom del dia és Enzo Fernández. El migcampista argentí deixa el Chelsea per jugar al City a canvi de 145 milions d'euros, fitxatge més car de la història de la Premier. Al City també ha arribat l'extrem Iliman Ndiaye de l'Everton. El Tottenham ha incorporat l'ucraïnès Mudryk, procedent del Chelsea. Del Chelsea també ha sortit Robert Sánchez Camí al Como, un Como que ha incorporat el davanter Moise Kean de la Fiorentina. Al Fulham arriben Manuel Ángel, Efraín Gürtel i Hugo Larsson. Ethan Nahueri de l'Arsenal s'ha dit al Borussia Dortmund i el migcampista espanyol Chema Andrés canvia l'Stuttgart pel Brighton.
0: Són els moviments més destacats del darrer dia del mercat. Rematem Oriol Ruiz, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan.
0: Amb les grans xifres i els aspectes més curiosos o més destacats que ens deixa aquest mercat de fitxatges.
2: Doncs mira, comencem perquè és el primer cop a la història que el mercat de fitxatges acaba amb una inversió superior a 10.000 milions d'euros. És una autèntica barbaritat, de les quals la Premier League, òbviament, és la lliga que més ha invertit. Ha gastat un total de 4.100 milions la Premier League, més que la Lliga, la Bundesliga, la Sèrie A i la Liga juntes, que en total les quatre han gastat 3.300 milions. El Manchester City, l'equip que més ha gastat, 526 milions, també tenint tres dels traspassos més cars del mercat. Enzo Fernández, que acaba de comentar el Jan, Elliot Anderson, 135 milions, i Boadi, 95 milions. També el Tottenham ha fet tres de les inversions, de les 10 inversions més elevades, Tonali, 108 milions, Mateus Fernández, 99, i Savinho, 87. Dels 10 equips que més han gastat, 9 juguen a la Premier League. L'únic que no ho fa és el Real Madrid, que ocupa el 8è lloc en inversions. L'Ipswich Town, que diràs quin és aquest equip, acaba d'ascendir a la Premier League. Doncs bé, ha gastat 220 milions, el 9è equip que més ha gastat, més que 17 dels equips que juguen a la primera divisió espanyola. El Barça amb 180 i el Madrid amb 225 sumen el 55% del gasto total de la Liga, una Liga que té a l'Atlètic Club que no ha gastat ni un sol euro, és l'únic equip de la Liga que no ha invertit, i acabaré amb una dada que et farà volar el cap. I perquè veiem, dimensionem el que és la inflació que hi ha en el mercat, en el 2008 i 2009, entre els dos mercats, es van gastar... Cristiano Ronaldo va ser traspassat al Madrid, Robben va ser traspassat al Bayern de Munic i Ronaldinho va ser traspassat al Milan. Doncs bé, sumant les tres xifres, sumen 140 milions. Encara te'n sobren 5 per arribar al que s'ha gastat aquest estiu en Enzo Fernández. Com diria un savi en aquella època, no hace falta que me dices nada más.
0: Sí, sí, això s'ha inflacionat moltíssim i ens queda claríssim que la pasta està a la Premier. Ho comentem tot plegat al debat. Amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Home, l'Ipswich Town ara revifa, durant molts anys ha estat desaparegut, però fa bastants anys, Miguel, quan jo era jove, era un equip que era un equip important a Europa, l'Ipswich Town.
3: Sí, sí que ho era, i si no estic equivocat, ha entrat pel Bobby Robson.
0: Sí, senyor.
3: Que després acabaria el Barça, sí, és un històric, però bueno, a la Premier estem acostumats a que equips de la Premier vagin a la Premiership o més baix i després tornin. Allí tenen diners per invertir i sembla que els calés no s'acaben, però en tot cas aquestes xifres que acabo de donar mereixen, perquè la Premier, com heu dit clarament, s'ha gastat més allà que la Bundesliga, el Calcio i la Lliga junts.
0: Sí, sí.
3: Sí, és una cosa fora de mida, no es pot competir.
0: Sí, sí. També tenim el Jacinto Vicente, hola, abogado.
4: Muy buenas.
0: Muy buenas. Ahora anem de seguida amb l'anàlisi, sobretot del Mercato Barça, pero antes, Jacinto, aprovechamos, te pregunto, ¿qué hemos sabido en las últimas horas sobre el caso Negreira, que la jueza no acepta prorrogar la instrucción como quería el Real Madrid? ¿Queda alguna testifical todavía en el mes de noviembre y ahí ya se va a cerrar la instrucción, por tanto, no? ¿O qué?
4: Correcto. O sea, se cierra esta primera fase, digamos, el procedimiento. Sí. Se cierra la fase de instrucción y se pasa a la siguiente fase, que es la fase intermedia, donde las partes, en este caso empezando por Fiscalía y las acusaciones, tienen que presentar sus escritos de acusación. Allí tendrán que ellos explicar o considerar si ha habido delitos, qué delitos ha habido y quiénes son los autores. Tengo que decir, porque ya lo he oído, que ni antes, cuando se prorrogaban la fase de instrucción, significaba culpabilidad del Barcelona, ni ahora, cuando se ha decidido ya no prorrogar, significa que ya esté automáticamente absuelto, claro, que también lo he oído por ahí. No,
0: claro.
4: O sea, esto no es una absolución, esto es que la jueza considera que ella ya tiene elementos suficientes en la instrucción, que considera que ya se debe acabar y que tiene que irse a la siguiente fase. En esa fase, como decíamos, hay escritos de acusación. Ante esos escritos se le ha trasladado a Barcelona, que hará su escrito de defensa, considerará, como es lógico, que no hay delito ninguno, y la jueza tiene que decidir, va a decidir en esta fase si considera que pueda haber indicios o pruebas suficientes para que haya algún uno, dos o tres delitos, que es lo que se solicita, o no haya ninguno.
0: Y por tanto, si decidirá ahí si vamos a juicio o no, ¿no?
4: Correcto. Siempre a petición de alguna de las partes, la jueza no puede decidir continuar si no se lo pide nadie. Aquí es lógico que Fiscalía y las acusaciones lo van a pedir. Y allí lo que hará es decir por qué delitos y quiénes son los autores, y con eso se irá a juicio. Cabe primero un recurso, es decir, si por ejemplo la jueza considera que hay X delitos y tiene que acabar la fase de instrucción, pues las partes tienen derecho a un recurso, pero ya lo que ocurre es que se va a la fase de juicio, se entra en la fase de apertura de juicio oral, que eso ya será ante la Audiencia Provincial, ante un juzgado diferente.
0: Molt bé. Doncs per fi entrem, sembla, en la recta final o en el tram final d'aquesta primera part del cas. Si es va a judici finalment, això s'allargarà molt més, i si no, aquí quedarà la cosa. Anem al Mercato. Miguel, bon mercat de notable, d'aprovat del Barça, perquè és veritat que s'han fet bons fitxatges, Miguel, però que les grans prioritats marcades abans d'obrir-se el mercat de fitxatges no s'han concretat.
3: Bueno, no ho sé, potser ha faltat un central esquerrà, però a mi em sembla que el Barça ha fet un gran mercat, sincerament. La incorporació incògnita, aquesta incògnita em refereixo al rendiment que pugui tenir Gabriel Jesús, perquè no l'hem vist jugar els últims dos anys, però en funció del rendiment ho podrem valorar millor, però té un davanter més, que és el que volia, no és exactament un nou, insisteixo una vegada més, tampoc ho era el Julián Álvarez, però ha reforçat l'equip considerablement amb jugadors molt importants amb el joc, com Gordon i Adeyemi a l'atac, o com Rodri al mig del camp. Crec que el Barça té una plantilla sensiblement superior a la que tenia l'any passat. Diguéssim, dit d'una manera més senzilla, jo crec que té més titulars que l'any passat.
0: Ok. Jacinto, ¿qué te ha parecido el Mercato Barça?
4: Para mí es un mercado de notable alto. O sea, creo que es un mercado, por primera vez, bastante hecho a lo que quiere Flick. Los jugadores que se han fichado son fichajes muy del estilo Flick, tanto Gordon como de Yemir. Un tipo de delanteros móviles, con mucha presión en salida de balón, veloces. Ha faltado el punto del 9, quizás ahí se puede echar un poco en cara que se han obcecado un poco con el tema Julián, quizás sí. Al final ha venido un 9, que es de características parecidas a Julián, evidentemente no de la calidad que se supone de Julián, pero sí que es ese tipo de delantero, que es una especie de falso 9, también con más combinativo, más móvil. Y puede haber faltado ese central zurdo. el problema aquí quizás es que si ha faltado un central zurdo es porque también se puede achacar que la salida de Casado o de Valde se ha alargado mucho, quizás se podría haber intentado agilizar más, pero es que ahí también depende de los jugadores, entonces ellos no han querido salir, con lo cual puede haber faltado un central zurdo. Lo que es evidente es que este año el Barça tiene una plantilla más amplia.
0: Para ti también mejor plantilla esta que la de la temporada pasada, Jacinto.
4: Sí, sin duda. Sí. Hay más fondo de armario. Sí, estamos hablando de que ahora puede haber tranquilamente 18 titulares. O sea, estamos hablando de la incorporación en pretemporada de Chavis Park, que te ha dado uno más, pues yo puedo calcular que puede haber 17, 18 jugadores que realmente son útiles. El año pasado tú mirabas el banquillo y había evidentemente carencias importantes. Sí. Es más fondo de armario, más equipo. Bueno, para mí falta ver un poco, queda un poquito la duda de cómo va a ser este equipo en determinados encuentros ya en eliminatorias de Champions, ante defensas muy sólidas. Te puede quedar la duda si esto va a funcionar igual de bien que ahora. Es verdad que hemos jugado con tres equipos que defensivamente han sido más valientes, no han sido equipos que se hayan cerrado tantísimo. Pues ante un Arsenal, ante un Atlético de Madrid, ante un Inter, pues te puede quedar aquello de decir funcionará igual. Pero evidentemente es lo que quiere Flick. Sí. O sea, ahora tiene una plantilla más adecuada a lo que él quiere.
0: Sí. I amb el tema del nou, Miguel, que s'ha entrat una mica tot el debat durant aquest mercat, amb el tema de Julián i tal, clar, tampoc, si no era Julián, davanters centres ara de primeríssim nivell mundial, els que ja eren molt difícil de fitxar, i ostres, igual Rafinha havia d'estar entre aquests millors davanters centres del món, perquè les prestacions que estan donant són brutals.
3: Per prestacions i per gols, bueno, ara és el màxim golejador de la Lliga, però això només acaba de començar, però insisteixo que si parlem de fitxar un nou definitiu, no pots anar a competir amb els equips de la Premier, o sigui, tu te'n vas a buscar, és que tampoc hi ha tants nous d'aquest nivell que et decideixin. Haaland, pues el Haaland... El que pugui pagar el Barça, hi haurà 10 equips de la Premier que ho podrien pagar. Harry Kane ja ha estat a la Premier, com a qüestió personal va voler anar al Bayern de Múnich, però si no et posis a partir de 150 milions no et foten ni cas, i tot i així ja veuríem si els altres clubs que puguin competir amb el Barça, sabent que aquest jugador al mercat, és que a part de que no hi ha jugadors, no han estat al mercat. No es pot un equip, pots fitxar a Sorlo, posem per cap, que es quedarà l'Atlètic de Madrid contra, diguéssim, la voluntat del club, que estaria encantat de traspassar-lo, que aquest és un nou. Però són jugadors amb l'estil de joc que té el Barça, per partits atascats, per jugar a l'última mitja hora quan no hi ha manera de fer gol jugant el que tu jugues i has de jugar amb una altra cosa, amb centres a l'àrea i a veure si queda una pilota perduda i la remata un nou. Bueno, pues jo crec que sí, que el Barça necessitaria un jugador d'aquestes característiques. Potser estan apostant pel jove jugador egipci, que per fer aquesta feina potser la fa. De fet, a la pretemporada ha fet una pretemporada ben bona i ha marcat gols d'autèntic número 9. Bueno, ja ho anirem veient, només portem 3 jornades, no ho podem dir, però en general, jo insisteixo, crec que la plantilla del Barça ha creat un nivell de competitivitat dins de l'equip que serà bo pel futur. Ara és car jugar de titular al Barça. Abans era sota Caballo Rei i et sortien sempre els mateixos. Ara pots fer canvis i mantenir el nivell de joc.
0: Sí, sí, hi ha més fons d'armari, allò que en diem el fons d'armari. Molt bé, ho deixem aquí de moment, senyors. Miguel, Jacinto, gràcies als dos,
3: Passa bé.
0: Abraçada. Seguim.
5: Tiempo de juego.
6: El número 1 de l'esport.
7: Que no pari. Volem que continuï la festa i que la màquina de Flick ens faci gaudir del millor futbol aquí, a la COPE.
8: Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça y la selección española. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
6: Tiempo de juego.
7: Aquest diumenge, des de Mestalla, València, Barça.
9: Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella,
7: Santi Cañizares, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
5: Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
6: i el millor equip de la ràdio esportiva.
10: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
0: Tres quarts de quatre. Anem ara amb el Mercato de l'Espanyol, Jan, que va tancar aquest mercat amb un parell de moviments l'últim dia.
1: Sí, l'Espanyol que ha tancat el mercat amb dos moviments al lateral dret. Rubén Sánchez ha sortit traspassat a l'Elche i ha arribat Gorosabel, procedent de l'Atlètic Club. Un Gorosabel que arriba per reforçar la defensa i aporta experiència amb els seus 194 partits a primera. El lateral s'ha definit com a un jugador en les seves primeres declaracions com a perico.
11: Yo creo que, como dices, ¿no? Ya son unas cuantas temporadas, pues un poco pues mi experiencia, el darlo todo, el dejarte todo en el campo, que es lo que he hecho todos estos años, y bueno, pues un poquito de alegría también, lo que se pueda, y eso. Bueno, yo creo que soy un jugador agresivo, que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega, y nada, pues mínimo eso, ¿no?
1: Amb la de Gorosabel són 7 les incorporacions de Monchi en el seu primer mercat com a director general esportiu de l'Espanyol. El gadità ha incorporat a Harman, Unai Núñez, Dercusit i Gorosabel a la defensa, Moscardo i Calatrava al mig del camp, i el gran nom del mercat ha estat a l'extrem amb l'arribada d'un Brian Zaragoza, que serà presentat demà a la una del migdia al RC Stadium. Un altre aspecte important a destacar d'última hora, Javi Puado ha tornat a entrenar amb l'equip durant la sessió d'aquest matí.
0: Ah, perfecte. Comentem el Mercato Perico amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
12: Hola, hola.
0: Des de Lorca, no?
12: Aquí estic, a Lorca, sí. Prevista l'arribada a quarts de 6 de la tarda, aquesta etapa 11, amb Mas com a líder, amb molt de calor i encara amb 76 quilòmetres per davant.
0: Molt bé, i també ens acompanya des del diari AS el company Ivan Molero. Hola, Ivan, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. Doncs res, valoració del mercat. Ivan, què et sembla el mercat que ha fet Monchi?
13: Jo crec que de bé alt tirant a notable, i la variant és a veure quin serà el rendiment de Brian Zaragoza, perquè està clar que és el fitxatge estrella, però també és un meló per obrir. El rendiment dels darrers anys no ha estat bo i per tant és una incògnita, però bé, si surt com ha de sortir, és el jugador diferencial que l'Espanyol no tenia i que Manolo desitjava en les darreres temporades. I després, a banda d'aquests 7 fitxatges que ara esmentau, jo també contaria com a fitxatges l'aprofitament de Javi Hernández, de Bauza, de Hinojo, de Marcos Fernández, que tot i no ser de la cantera ja era de l'Espanyol la temporada passada, que són futbolistes que no hi eren fa un any i que ara han de ser protagonistes.

0: serà bo el rendiment de Brian en Zaragoza, tot i que li queden, m'expliquen, 10 dies per la seva posada a punt, ha de ser bo, fa l'efecte que ara el problema el té Manolo per saber qui ha de seure per donar lloc a Brian Zaragoza. A mi el mercat de l'Espanyol m'ha agradat, com bé diu l'Ivan, que tornin, i amb la forma en què han tornat els Javi Hernández i demés. I sobretot el que m'agrada és que l'Espanyol no ha venut a Roberto. Ha tingut sort, Monchi, de que el Hull finalment no ha posat els 25 milions de la clàusula de Roberto. Perquè si això hagués passat ahir, que va poder passar...
1: Era un drama, Quique. Perds tot el gol.
0: Era un drama tremendo, perquè Roberto és el millor jugador de l'equip, per mi, el millor davanter que té l'equip, 3 gols, i és intocable, i per mi, home, si no, a no ser que a mitja tarda s'hagués destapat amb un altre fitxatge, a mi em fa l'efecte que l'Espanyol ha subestimat les ofertes que ha tingut en Roberto i ha estat de pèls de que no marxi.
1: Hi ha alguna peça que pensis, Ivan, que diguis això ens falta, això ens ha faltat en aquest mercat?
2: Sí, bé, és una mica el que deia, no només ho penso jo crec que el propi Monchi ho deu pensar, perquè dins dels seus plans inicials també hi comptava, i no pensava fer 6 o 7 fitxatges, pensava fer més. Sí que és veritat que amb els que han tornat de sessions ha cobert una mica aquests espais, però bé, i volia fer portar un porter suplent. Jo no dic que Fortuño no sigui un porter de garantia, segurament no serà el dia que jugui, però la intenció era tenir algú que li estigués fent la competència directa a Dimitrovic. I després el que comentava també Edo Expósito, és capità general al mig del camp, però ojo que no es lesioni, de fet ja
1: difícil, o que no rebenti, perquè estem veient que al minut 60-65 baixa una mica.
2: Això mateix no va dir. O sigui, al minut 60-70 ja és, sol ser un canvi recurrent per Manolo, segurament el primer de cada partit. Per tant, sí, és un jugador que hauria de tenir relleu, però per altres circumstàncies també, en comptes d'un central s'han fitxat 2, em sembla molt bé que arribi Orozabel per picar-li una mica la crosta a Omar i que estigui en el seu màxim nivell. El que dic, posicions doblades molt bé, segurament la més difícil era la del lateral esquerre, perquè la baixa de Carlos Romero es nota i ja seguirà notant, però mira, no només Harman, sinó que ha tornat Roger Hinojo de la cantera i ho fa molt bé. Sí.
1: Molt bé. Ivan Molero, gràcies, una abraçada, eh?
2: A vosaltres, Joan i Quique.
1: Adéu, que vagi bé. Quique, alguna cosa més des d'allà en clau ciclisme?
0: Que atenció al vent creuat que toca i fort en aquesta zona de Múrcia i que avui, en teoria, no hauria de passar gran cosa, perquè demà sí que arriba a l'alta muntanya amb el final a Calar Alto, a Almeria.
1: Gràcies, Quique, que vagi molt bé.
0: Adéu.
1: Seguim analitzant mercatos. Ara el del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
3: Què tal, Vallori, com estàs? Bona tarda a tothom.
1: Aquí la persiana continua oberta, eh?
3: Sí, sí, i tant. Com a mínim fins avui. Recordem que en depèn quins mercats, com el grec, si ara ve un equip i et vol fitxar algun jugador pagant la clàusula, ho pot fer. I continua oberta per dues vertents. La primera és aquesta que us estic dient d'Unagi. Continua negociant el Girona amb el Panathinaikos, o millor dit, el Panathinaikos intenta negociar amb el Girona, que per sota dels 20 milions d'euros no vol deixar sortir Unagi perquè té contracte, el va signar i hem de ser responsables del que signem. I per l'altra, perquè ahir crec que faltaven 1, 2, 3 minuts per la mitjanit, va rescindir Carles Pérez, que el coneixem bé, és un extrem català, pertany al Celta, tot i que l'última temporada ha jugat cedit a l'Aris de Salònica. I, òbviament, el mercat permet que qualsevol jugador que estigui lliure en qualsevol moment es pugui incorporar a qualsevol club. Doncs el Girona ja va arribar a un acord, a una entesa amb Carles Pérez, que d'inici no volia jugar a segona, però li agrada el projecte. I Carles Pérez aquesta tarda hauria de ser anunciat com a nou jugador del Girona. La resta, 11 cares noves, són 8 fitxatges, 2 jugadors que pugen del filial, un futbolista que torna després d'estar cedit l'última campanya. Ha gastat gairebé 4 milions i mig d'euros. El Girona ja ha venut per més de 42 milions d'euros. Per què llavors li ha costat tant? Per què gairebé tots els jugadors, que és una bona feina la que ha fet la secretaria tècnica, o han acabat contracte, o estaven a l'últim any de contracte, o han volgut venir al Girona a un preu molt assequible? Ja us he dit, només ha gastat 4 milions i mig per la massa salarial. Benat, 3 milions d'euros. Retenir, per mi aquest és el mercat, retenir Àlex Moreno, millor lateral esquerre de segona, Fran Beltrán, Benat, Brian Hill, Esprit,

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: ¿Estás escuchando?
2: COPE Tarragona.
1: 93.5 FM.
3: La mesa, sobre todo, ¿cómo es posible?
4: En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
5: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
4: Máster universitario en Radio COPE.
5: Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930.
6: La vuelta ya está en marcha. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
7: ¡Qué espectáculo tan!
6: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Joan Prat y Alberto Arau.
7: A la parte debajo del manillar.
6: Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
7: ¡Qué corredorazo le hemos
6: visto! Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
7: ¿Qué pasa en la vuelta?
6: Hasta el 13 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE.
8: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil. Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia. Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra. Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
9: Faig la pròxima truita segons el comentari de la comarca amb més likes. I en aquest comentari jo li pregunto, de què t'agradaria que fos la truita de la teva comarca?
8: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
10: I sobretot el que ja hem començat en paral·lel a treballar de manera molt eficient és amb l'oficina de dades, perquè ja sabeu, la intel·ligència artificial no funciona sense tenir les dades ordenades.
8: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.

0: Gairebé el 30% dels vehicles matriculats en el que portem d'any a Catalunya ja són electrificats. És un mercat a l'alça que no està creixent al mateix ritme que la infraestructura que necessita. Ho estem explicant avui al llarg de la nostra programació. D'entrada, falten punts de recàrrega ràpida a les principals artèries viàries i aquí l'AP7 és un exemple clar en aquest sentit. I, evidentment, doncs, aquest escenari deixa molts conductors directament venuts quan han de fer trajectes llargs. Rigar Álvarez.
1: Circular per l'AP7, per exemple, amb un vehicle elèctric i pretendre carregar la bateria sense sortir de l'autovia és, avui dia, una missió impossible. La xarxa viària catalana pateix una escassetat crònica d'electrolineres en comparació amb el model europeu, on la transició cap a la mobilitat sostenible avança a un altre ritme. A diferència de França, on les àrees de servei ofereixen desenes d'estacions d'alta velocitat de diferents companyies, a Catalunya, afirma Albert Segarra, delegat a Barcelona, de l'Associació d'Usuaris de Cotxe Elèctric, el panorama és desolador.
2: De fet, electrolineres en si, dedicades a la recàrrega elèctrica, com podem veure a la resta d'Europa, o només creuar la frontera amb França, no en tenim cap. Val? El que tenim són petites adaptacions, que és a dir, algun punt de recàrrega puntual en alguna àrea de servei, no? Que l'ha posat la benzinera, perquè estan obligades a posar-les, tot i així la majoria no les han posat o no els tenen actius.
1: Aquesta manca d'aposta clara desincentiva la compra de vehicle elèctric per a llargs trajectes. Els usuaris es veuen obligats a desviar-se diversos quilòmetres fora de les autopistes per trobar un punt actiu, una dinàmica que genera un greuge comparatiu i desconfiança entre els conductors que creuen la frontera.
2: Perquè si no compleix, com no hi ha règim sancionador, doncs no passa res. I per tant, què han fet? Doncs han posat algun punt de recàrrega, el que l'ha posat, algun ni l'ha activat, com ens hem trobat amb àrees de servei d'aquí a la província de Barcelona, que veiem els punts però que no estan actius i porten més de 2 anys instal·lats.
1: Així ho denuncia l'Associació d'Usuaris del Vehicle Elèctric, que reclama canvis legals immediats en les concessions de les àrees de servei per permetre l'entrada d'operadors especialitzats i fomentar la competència real.
0: Gràcies, Ricard. Estem parlant del vehicle elèctric, de la transició cap a aquest tipus de mobilitat, que sobre el paper està molt bé, però hi ha assignatures encara pendents. Què passa amb els tallers mecànics que han de reparar, evidentment, aquests vehicles? Per poder fer-ho amb garanties, el personal d'aquests tallers s'ha de formar, i formar un empleat perquè pugui treballar amb cotxes elèctrics costa, atenció, entre 20.000 i 30.000 euros. Germán Palomas, president del Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona. Què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: A veure, qui ho paga, això, aquests 20.000 i 30.000 euros?
3: Això, de moment, ho estan pagant els tallers directament. Uh-huh. Val? No han rebut cap tipus d'ajuda fins ara. I, bueno, és un tema que s'hauria de mirar de corregir, perquè el nou pla aprovat d'ajudes pel vehicle elèctric, uh-huh, tampoc s'ha tingut en compte el que és la part de postventa, que és una part principal per mantenir aquest parc de vehicles en perfectes condicions d'ús. Mm,
0: clar, perquè s'han donat ajudes a la fabricació, a la venda, punts de recàrrega, però els tallers no han vist ni un euro, no?
3: Correcte. Dels 7.000 milions d'euros que porta invertit el govern en promoure l'electrificació, mm-hmm, per lo que és el sector de la postventa, pues han arribat 0 euros.
0: I com ha estat l'adaptació dels tallers als vehicles elèctrics? Perquè ja fa uns anys, no?, que van aparèixer al mercat. Imagino que aquesta adaptació és més complicada pels tallers petits, que a més són la majoria.
3: A veure, aquí en un principi hem de tenir en compte que el que s'entén per vehicle electrificat, això és una història que ja va començar cap allà l'any 2005, principalment amb vehicles híbrids, i el que és l'electrificació pura i dura, el que és l'empenta final, ha començat cap allà el 2019-2020. Aleshores, evidentment, els tallers de sempre hem estat capaços d'adaptar-nos a les noves tecnologies, és a dir, vehicle electrificat o vehicle híbrid, ja portem molts anys treballant amb ells, val? Què és el que succeeix? Que com a qualsevol negoci, doncs, bueno, tu et vas adaptant al mercat. Uh-huh. Sempre i quan hi ha un creixement orgànic, és a dir, és el propi mercat el que va demandant i assimilant noves tecnologies a nou producte, uh-huh, doncs, lògicament, els tallers, doncs, bueno, per compte seva, com a empreses que són, però, bueno, decideixen les inversions d'acord al parc automobilístic dels seus clients. Què és el que succeeix quan pràcticament amb el 80% o el 90% d'aquests 7.000 milions d'euros en ajudes s'han donat en els últims 5 anys? Això genera, doncs, lògicament, un creixement inorgànic. I aquí és l'autèntic problema, no? Ara per ara es parla que ja hi ha més de 400.000 vehicles 100% elèctrics, vale? I lògicament aquests vehicles han de tenir la possibilitat de ser reparats i ser atesos a qualsevol taller, i més tenint en compte que per la tipologia del vehicle elèctric és un vehicle que necessita una sèrie de manteniments o d'intervencions diferents, són més propensos a tenir problemes de desgast de pneumàtics, amortissers, pastilles de fre, és a dir, que són vehicles que circulant en qualsevol lloc poden necessitar l'assistència d'un taller mecànic.
0: Clar. I què passa, Germán, amb les bateries? No? Perquè molts fabricants obliguen a substituir-les per complet. Això, evidentment, eleva molt la factura per l'usuari. Que es pot donar el cas que prefereixi comprar-se fins i tot un altre cotxe, no? No sé si us esteu trobant amb aquests casos.
3: Malauradament, sí. Una de les altres causes d'accés del vehicle en el taller és en el moment en què hi ha hagut un impacte, un incident, un accident, val? I la majoria de vegades ens trobem en que per criteri de fabricant, en aquest cas el criteri de fabricant de bateries, doncs no es pot o no permeten que hi hagi una reparació de la mateixa. I en molts casos ens trobem en que hi ha vehicles que amb una reparació de canviar XLs d'uns 400.000 euros, val? No acaben no sent reparats perquè l'únic recanvi existent és el pack de bateria sencer, i estem parlant, doncs, bueno, que van des de 10 a 20.000 euros, no? Això és un altre dels punts també que s'hauria de mirar d'estudiar de quina manera es pot garantir la reparabilitat d'aquests vehicles, perquè si no, com bé dius, amb un impacte que danyi directament el que és el sarcòfag de bateria, doncs el vehicle va desballestar directament.
0: Que perquè al final resultarà que tant que ens estan venent el cotxe elèctric a nivell de sostenibilitat, al final no serà tan bona inversió, no?
3: A veure, això és un tema a analitzar en profunditat. Ara per ara la realitat, com a tallers, que som els experts que ens trobem amb aquestes reparacions, que és el que tenim, que evidentment un vehicle elèctric a nivell motriu o a nivell de propulsió té molts menys elements mòbils, vale? Per tant està subjecte a menys reparacions o menys danys, però també són vehicles més pesats, són vehicles que es desgasten, com he dit abans, pneumàtics, frens, amortissers, val? Són vehicles que per la característica pròpia dels packs de bateries, doncs lògicament en el cas de que estan tocades tenen una reparabilitat limitada pel cost del propi pack de bateries i per les inversions que hem de fer els tallers, vale? Això tampoc es diu, però s'hauria de perquè l'usuari final ho tingués present a l'hora de fer la cistella de compra, val? És que el preu de mà d'obra d'intervenir sobre un vehicle elèctric està entre un 10 i un 20% per sobre del preu de mà d'obra d'un vehicle de combustió. Justament perquè, tal com deies tu al principi, adaptar un punt de feina en un taller i preparar un operari perquè sigui capaç d'intervenir en una reparació completa d'un vehicle elèctric té un cost d'entre 20 i 30.000 euros per lo que seria manteniment, és a dir, electromecànica, però hi ha tallers de carrosseria i pintura que han de fer cursos específics als fabricants i es poden anar a un cost d'inversió d'entre 50 i 70.000 euros.
0: I el personal de tota la vida dels tallers, us heu hagut de reciclar, això està clar, però el relleu, els que comencen ara a treballar als tallers, jo no sé si arriben ja formats, si s'ha actualitzat l'FP en aquest sentit, perquè clar, si no, el relleu són els tallers qui els han de formar i assumir el cost, no? I a relleu? Sí.
3: Aquí és un altre problema que estem mirant de solventar des de la Federació Catalana de Tallers, en aquest cas amb la Generalitat, que és amb qui ens pertoca, d'intentar buscar un model que vingui a reduir la distància que hi ha entre escola i empresa. Mm. És una miqueta el que comentaves tu, no? Ara per ara un nano que acaba FP, quan cau en el món laboral, quan cau en un taller, no està preparat per vehicle elèctric, per suposat, mm-hmm. però per les noves tecnologies. És a dir, hi ha un decalatge molt important que no és culpa de ningú, és culpa de tots. La tecnologia ha avançat molt ràpid. Pensem que l'any 2000 un vehicle tenia una mitjana de 15 a 20 centraletes o sensors, i ara per ara un vehicle actual n'hi ha pocs que baixin de 100 centraletes. Això què vol dir? Que els plans educatius no han tingut temps a reciclar-se, els mateixos professors, els mateixos vehicles de pràctiques, els continguts... És a dir, estem en una situació que a nivell tecnològic està avançant tan ràpid i en tan poc temps el que és un vehicle, que ara per ara és un vehicle, és més aviat un ordinador que una altra cosa, val? Que bueno, estem patint per anar-hi darrere i anar formant professionals. Realment tenim un problema de relleu molt, molt important. Mm-hmm.
0: Doncs una altra assignatura pendent. Sí. Queda clar quina és la vostra reclamació, suport, ajudes per adaptar els tallers al boom del vehicle elèctric, poder formar el personal i sense que això impliqui doncs, una factura de milers d'euros i posi en risc la viabilitat de molts negocis. Germán Palomas, president del Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona, gràcies per haver-nos acompanyat.
3: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Bona tarda. Ojo a este notición. Si juntas tus seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, ahorras directamente. Y atento de nuevo porque ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. No te lo pienses y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y recuerda, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente.
4: Estás escuchando La Linterna de COPE.
5: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
6: Septiembre es volver a empezar, volver a compartir, volver a estar con los tuyos. Porque hay cosas que merecen toda tu atención. En O2 no tendrás sorpresas para que puedas disfrutar de tu tiempo. Fibra por 27 euros y ahora añade Movistar Plus por 6 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.

0: Falten 4 mesos perquè s'acabi l'any i els autònoms continuen sense saber exactament com quedaran les cotitzacions per al 2027. Això té conseqüències. És molt complicat, per exemple, planificar els negocis. Hi ha prop de 600.000 autònoms pendents d'aquesta actualització. El Daniel García és el president de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya. Què tal, Daniel? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Doncs què suposa per a un autònom arribar al mes de setembre sense saber quan haurà de pagar en cotitzacions l'any que ve? No sé si al setembre ja és massa tard per saber-ho.
1: Bé, bueno, ens hem de planificar i sobretot gestionar la incertesa d'això també. Vull dir, l'autònom viu gestionant la incertesa dia a dia, sobretot en el context internacional que ens toca viure, no? Però demanem al govern, en aquest cas al govern estatal, doncs que doni doncs això una mica de llum a la foscor i que d'alguna manera doncs aquest problema que tenim des de fa anys, que des de l'any 2022 que es va implementar el nou sistema de trams de cotització, així que és veritat que els 3 primers anys estava clar, però a partir de l'any passat s'havien de pujar els trams i finalment es van congelar. I això el que comporta és que les prestacions també es congelen.
0: Clar, perquè no estem parlant només d'una falta de previsió, no? Sinó que aquesta situació pot tenir conseqüències econòmiques reals. Per exemple, hi ha decisions que els autònoms segurament no poden prendre, no? Contractacions de personal, inversions, contractació de serveis, tot queda com en una espècie de stand-by, no?
1: Sí, vull dir, aquesta és gestionar aquesta incertesa més. I això nosaltres el que reclamem doncs, és aquesta, doncs, que, bueno, que s'aclareixi, que es reuneixi, que es desbloquegi, sobretot perquè les bases de cotitzacions són molt importants, no només cara a la jubilació, sinó també doncs, a les malalties professionals, els accidents de treball i tot allò que té a veure doncs, amb la base de cotització. Vull dir, aquí al nostre país, de vegades se sol dir que paguem per treballar els autònoms i no és ben bé així. Vull dir, quan es paga la quota del RETA, estem pagant les nostres prestacions socials. I entre d'altres, que és la pensió, que tot i que queda lluny, en molts dels casos hi ha un dia que arriba, tot va lligat a la base de cotització. I nosaltres el que hi ha als diferents trams de cotització, el que estem reivindicant és que hi hagi unes pujades en concordança una mica superior amb l'IPC, sobretot per això, perquè actualment el que ens trobem és que hi ha una bretxa entre els treballadors assalariats i els treballadors autònoms. Estem parlant de que un treballador autònom que es jubila avui, de mitjana, cobra gairebé 700 euros menys que un treballador assalariat. I per això demanem doncs, aquest augment de quotes o aquest equilibri de quotes per fer un sistema més just, solidari, sobretot que quan l'autònom es jubila pugui viure dignament de la seva pensió.
0: Clar, jo no sé si aquesta situació, Daniel, pot arribar a provocar aquesta incertesa, pot arribar a provocar, no sé, tancaments o fins i tot frena noves altes.
1: No, en principi les altes no els hi acaba d'afectar. En principi majoritàriament la gent s'agafa una tarifa plana. Durant el primer any a l'hora d'emprendre hi ha una tarifa plana de 80 euros al mes. Quedar amb una baixa cotització de 950. Vull dir, no els hauria d'afectar a l'hora d'emprendre, però sí que és veritat que aquelles persones que estan, que fa anys que té una trajectòria i una vida laboral amb el règim del RETA, sí que volen saber quan els hi pujarà la quota a l'any vinent i sobretot com els hi afectarà també cara a la jubilació, no?
0: Jo no sé si això afecta més a determinats perfils, no sé, petits comerços, professionals que comencen o no té res a veure?
1: No té res a veure. Això afecta a tots els autònoms a Catalunya. Avui han sortit les dades d'afiliació de Seguretat Social, no? I tenim 583.000 autònoms i autònomes a Catalunya. Vull dir, és un col·lectiu prou important. Això afecta a tot l'Estat, vull dir, perquè això es legisla a nivell estatal. Doncs a les diferents quotes, que això el que nosaltres demanem és que s'apugi una miqueta, però que això també reflecteixi doncs, a un augment de la seva protecció social. I no només parlem de la jubilació, no? També estem parlant del cessament d'activitat, que vindria a ser l'atur dels autònoms. Estem parlant d'una prestació, un subsidi per a aquells autònoms o autònomes de més de 52 anys que han cotitzat tota la seva vida i després, doncs, per diferents circumstàncies han de tancar el seu negoci, doncs, que no es quedin descoberts. I després també millorar les prestacions d'incapacitat, de malaltia, d'accidents de treball i de malaltia professional. I tot va lligat a la base de cotització i per això és molt important tenir clar les regles del joc per poder actuar en conseqüència.
0: Considereu que encara hi ha marge per arribar a un acord a curt termini? Vosaltres demaneu que es convoqui la mesa de negociació, no? No sé si poseu una data límit.
1: Home, que nosaltres creiem que seria raonable és que això estigués clar al mes d'octubre-novembre, perquè això primer s'han de seure els agents socials i econòmics i el govern, i l'administració en aquest cas, i acabar doncs, d'afinar quins són els nous trams de cotització d'aquí cara vista 3 anys. Vull dir, això no és una cosa... Vull dir, pensem doncs, que encara hi ha marge per poder seure's, bàsicament perquè les bases estan clares, hi ha un punt de partida important, vull dir, no es començarà a zero, i després doncs, és situar doncs, els diferents trams de facturació, una facturació de rendiment net anual, doncs, situar doncs, una quota, i amb aquestes quotes, quin seria la baixa cotització que li correspon, perquè la gent doncs, tingui clar fins a on pot arribar. No? També, diguem-ne, d'alguna manera, la gent es planifica. Ja et dic que no només és la pensió, però si mirem cara a la pensió, la pensió s'ha de planificar a partir dels 42 anys, perquè el nostre sistema has d'haver cotitzat 38 anys i mig per optar al 100% de la teva pensió i després fa el càlcul dels últims 25 anys. Per això és important saber les regles del joc, saber en quin tram cotitzem i dins del tram la base mínima, la base màxima, i que la gent doncs, pugui tenir les regles clares per poder cotitzar el màxim possible dins de les seves possibilitats.
0: Molt bé, doncs queda clar el missatge. Els autònoms necessiten conèixer quan abans millor, com tu deies, les regles del joc amb les que hauran de treballar el 2027 per poder fer amb garanties doncs, la planificació dels seus negocis. Daniel García, president de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bona tarda.
2: Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
3: Arranque de liga con pleno absoluto para el equipo de Flick.
4: Bueno, tremendo, ha sido tremendo.
5: Es una sociedad que puede dar muchas tardes de gloria. Ya sé que es utópico, pero es parigordón, vamos.
3: ¿Ves más distanciados a Madrid y Barça del resto, aunque esto solo haya comenzado?
6: Veo... De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
7: Soy Marc Márquez. En una carrera... Tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
8: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-666-777.
9: Verisur. ¿Qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
10: Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
9: ¿Qué? Vente a la Mutua.
10: Condiciones en Mutua.es.
11: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
12: Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda web y app.
13: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
14: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.

0: Barcelona és ja una de les grans capitals europees de la moda de segona mà, només per darrere de Londres, París, Roma o Berlín. Catalunya concentra, de fet, la major oferta de tota Espanya d'aquest tipus de botigues. El sector ha anat guanyant prestigi i ha deixat enrere, doncs, bona part dels prejudicis que arrossegava. Ja no és aquella opció que s'amaga. Al contrari, comprar una peça que ja ha tingut un altre propietari s'ha convertit en una alternativa cada vegada més habitual, sobretot entre els joves. I què ha fet canviar aquesta percepció? Doncs hi ha diversos factors. La consciència ambiental, però també una qüestió molt més pràctica, el preu. A migdia COPE hem parlat amb el Joan Carles Montes, portaveu de la Fundació Humana, i ens ha reconegut que això és especialment rellevant en un moment en què el consum de roba continua disparat i les grans marques renoven constantment les seves col·leccions.
1: La indústria tèxtil és una de les més contaminants del món perquè s'utilitzen molts recursos naturals, perquè a més està produïda a molts quilòmetres d'aquí, en unes condicions laborals, en fi, força discutibles. I bé, doncs, i a més, les grans marques, les grans franquícies, el que fan és renovar col·leccions constantment. Clar, això implica una producció enorme de roba, un consum també enorme per part de la població, consumint per sobre del que ens podem arribar a posar.
0: Doncs ho hem volgut comprovar, això de que Barcelona està al nivell de les principals ciutats europees pel que fa al consum de roba de segona mà, i hem enviat a la Sílvia Fernández al centre de la ciutat, on hi ha doncs diverses botigues que ofereixen aquest tipus de producte, per veure si hi ha o no moviment i què és el que diuen els compradors. Sílvia, què t'han explicat? Bona tarda.
2: Molt bona tarda, Iolanda. Doncs he vingut fins al carrer Tallers, que és un emplaçament icònic amb 8 botigues especialitzades de roba de segona mà en ple centre de Barcelona. Perquè ja saps que tot torna i l'estil vintage doncs no és una excepció. Només a la ciutat comtal hi ha més de 90 espais que ofereixen aquestes peces reutilitzades. Però anem al gra, perquè el que realment ens interessa és saber què n'opinen els ciutadans, i n'hem pogut parlar amb alguns. Per exemple, la Lucía és una noia basca i li encanta l'oferta que troba a Barcelona. Tots els seus conjunts són de segona mà i té una especial predilecció per les faldilles.
3: Tota la roba que consumeix és de segona mà, de fet. Jo compro la meva roba a petites botigues i de fet tinc un amic que havia obert una petita botiga de roba vintage i ha tancat, perquè és molt difícil com lluitar amb les marques més grans, però sobretot m'agrada comprar molt a plataformes tipus Vinted o Wallapop, perquè és molt més fàcil trobar el teu estil. I les peces són faldilles. És el que més m'agrada, però tipo vintage, anys 90 i així.
2: En la mateixa línia, la Jimena fa èmfasi que no només es tracta de comprar, sinó de vendre les peces que estan oblidades al fons de l'armari, precisament a través d'aquestes plataformes com Vinted o Wallapop. Que es doni aquest intercanvi és crucial també pel medi ambient.
4: Conozco una app que se llama Vinted, entonces ahí he comprado y la verdad es que la ropa súper buena calidad, las prendas súper lindas y mucha variedad. Lo he hecho pocas veces, pero siento que es una forma de darle una segunda vida a las cosas, y tal vez si tienes algo en tu armario que ya no vas a usar, ¿por qué no aprovecharlo? Por ejemplo, zapatos y cosas como un poco más íntimas todavía, ¿no?
2: Para el Pau, visitar a Barcelona va ser la clau per descobrir aquesta alternativa ecològica.
5: Pues a l'Humana o a botigues com Flamingo o algunes d'aquestes petites vintage. Camises i camisetes. La veritat, no, pantalons, per exemple, em costa un muntó. Pues quan vaig començar a vindre més per Barcelona, que soc de les afores, vaig trobar-me a les botigues i vaig començar a anar. És com donar-li una segona vida a coses que encara es poden seguir utilitzant.
2: Aquí també li agrada visitar l'Humana és el Marc, un estudiant de Sabadell que podríem dir que és el fan número 1 d'aquesta botiga, principalment per les ofertes, però també perquè hi pot trobar alternatives més estiloses i, de fet, doncs ja du unes quantes bosses.
6: Compro ropa de segunda mano desde hace unos 2-3 años o así, porque aparte de por tema económico, que sale mucho más barato, también es mucho más específico, o sea, hay cosas mucho más personalizadas, personales, etcétera, que normalmente pues no puedes encontrar en tiendas pues más grandes, rollo Bershka, etcétera. Normalmente pues compro en el Humana, que es que hay en todos sitios, hay en Barcelona, hay en Madrid, y aparte allí hay días específicos donde está todo muy barato y de repente tienen pues todo a un euro, y pues eso, de repente un día pues puedo llegarme a comprar 10 camisetas por 10 euros.
2: I d'aquest fan de les samarretes vintage passem a un altre marc. En aquest cas, un veí que viu en ple centre barceloní i apunta que per a ell comprar roba de segona mà no és una opció.
7: Doncs la veritat és que no m'agrada massa el tema de la roba de segona mà. No ho he provat mai perquè prefereixo comprar-me la roba nova i que sigui meva. No me'n refio molt d'això, que sigui de segon ús, perquè al final no saps què ha fet tampoc l'altra persona que la tenia i la veritat és que en aquest sentit soc una mica escèptic i prefereixo comprar-la directament a la botiga.
2: I si normalment quan t'imagines consumidors de roba de segona mà penses en gent jove, ja us dic que hi ha de tot, perquè ens hem trobat de compres de la Mercedes una senyora gran que diu que encara guarda vestits de quan era jove i li sembla genial la moda vintage.
8: Está bien porque hay que darle una salida una vez ella, sí.
2: Doncs ja ho heu escoltat, el degoteig de compradors i compradores és constant aquí al carrer Tallers, on la roba de segona mà és el principal segell d'identitat.
0: Gràcies, Sílvia. Doncs comprovat està, que hi ha demanda de roba de segona mà, que hi ha molta gent que entra i surt d'aquestes botigues i no només a mirar, hi ha molta gent que hi compra habitualment. Gràcies, Sílvia. Fins demà.
9: La Linterna.
10: COPE Catalunya i Andorra.
9: Estàs informat.

Fa uns 15 dies que s'ha començat a aplicar el nou reglament europeu sobre envasos, tot i que la seva implementació encara s'allargarà uns anys, fins al 2030. I què implica aquesta normativa? Doncs anar reduint determinats envasos d'un sol ús, fomentar la reutilització i el reciclatge dels envasos. Però què passa, per exemple, amb el col·lectiu dels celíacs? De moment, a qualsevol cafeteria o restaurant, doncs trobem el sucre, la sal, salses, condiments, en format monodosi, format individual. Però què passa si això desapareix

0: de sostenibilitat no ha d'afegir un risc, no, a col·lectius pues, com el col·lectiu amb celiaquia. Llavors, han de ser els establiments els que busquin solucions, no, i els que facin com una proposta de com es posarà a la pràctica. Uh-huh. Nosaltres, per exemple, en el cas del tema dels dispensadors, una solució podria ser que les persones amb celiaquia tinguin el seu propi dispensador, no? Que uh-huh. això és una cosa que ja s'està fent en alguns establiments a dia d'avui, que tenen el seu propi dispensador, doncs, de la seva salsa sense gluten, i llavors els hi porta el cambrer especialment per ells, l'utilitzen i es retorna. No? Uh-huh. I han d'haver aquests protocols. I un altre seria que no siguin els clients els que utilitzen els dispensadors, sinó que sigui el personal de cuina i els cambrers uh-huh. els que els manipulin, i que llavors garanteixin que no hi hagi contaminació encreuada.
1: Clar, tu deies, no?, que és veritat que el propi reglament estableix que aquests envasos reutilitzables han de complir requisits de salut, d'higiene, però clar, això té el 100% de garanties, perquè clar, quedes en mans d'aquell local, d'aquell establiment, restaurant, bar, si és escrupolós en el compliment d'aquest reglament.
0: Clar, sí, sí, en aquest sentit entenem, no?, que pugui preocupar una mica uh-huh. no?, a les persones amb celiaquia o persones que puguin tenir també al·lèrgies alimentàries, no?, d'altres aliments. I llavors aquí sí que recau a l'establiment aquesta responsabilitat de com s'aplicarà, i com que és algo encara a llarg termini, no?, haurem mm. d'anar veient com ho aniran aplicant i com es posarà a la pràctica.
1: Mm-hmm. I també, Irene, s'ha d'anar en compte amb els envasos, no?, i utensilis alternatius al plàstic, els que siguin biodegradables o fins i tot comestibles, perquè, clar, la reducció del plàstic pot afavorir la incorporació de nous materials per fabricar palles, gots, plats, i alguns d'aquests materials poden procedir de cereals com el blat, oi?
0: Sí, aquest és un aspecte que ens hi hem anat trobant més en els últims anys, no? Uh-huh. Que com que cada cop hi ha més d'aquests materials que són compostables, o de vegades n'hi ha que són fins i tot comestibles, no? Sí. Per exemple, agitadors del cafè, que pot ser que després siguin comestibles, i llavors n'hi ha que estan elaborats amb ingredients que poden contenir gluten o tenir traces. Sí que és veritat que també volem també un missatge una mica de tranquil·litat, perquè la majoria no en contenen, o sigui, mm-hmm. s'han fet estudis preliminars a Europa que sí que han confirmat que això, si sí, aquest utensili que conté gluten entra en contacte amb el menjar, sí que hi ha transferència, no? Uh-huh. Però que la majoria, a dia d'avui, no en contenen, i és molt puntual quan ens trobem en aquests casos. Però sí que és una cosa que hem de començar a estar alerta, uh-huh. perquè de vegades ens podem trobar pues, palletes que poden ser de pasta o, bueno, uh-huh. o altres.
1: Uh-huh. I no sé si considereu que hi ha prou formació entre el personal d'hostaleria en general sobre com evitar la contaminació amb el gluten.
0: No, creiem que falta formació. Uh-huh. Mm. És una de cosa que fa anys que demanem des de l'associació, que lluitem, que demanem a l'administració. Falta formació en restauració, en tema de com prevenir el contacte encreuat amb gluten, també en general al·lèrgens. I bueno, nosaltres des de l'associació sí que pues, fem formacions en tot el que podem, però al final necessitem que sigui l'administració la que té més força, no?, la que passi endavant i que s'aconsegueixi.
1: I encara és difícil trobar establiments on una persona celíaca pugui dinar doncs, amb totes les garanties i amb seguretat?
0: Sí, nosaltres sí que acreditem establiments com aptes per persones amb celiaquia, però s'ha de tenir en compte que en tenim doncs, uns 500 acreditats a tot Catalunya, i en realitat és una xifra, un percentatge molt petit de tots els que hi ha. Uh-huh. I establiments no acreditats de vegades doncs no són conscients de tot el que implica realment dels protocols per cuinar per una persona amb celiaquia. Per exemple, l'oli d'una fregidora no es pot utilitzar per fregir aliments amb gluten i després fregir-hi unes patates, per exemple, perquè llavors es contaminen, si són per la persona celíaca, etcètera. No? Hi ha tota una sèrie de protocols uh-huh. i moltes vegades també ens trobem establiments que diuen sense gluten però no apte per celíacs. Home, això uh-huh. realment està de fet en contra del reglament europeu, que diu que si és sense gluten no ha de ser apte per celíacs, no pot ser sense gluten no apte per celíacs. però molts establiments a dia d'avui encara ho fan. Llavors aquí encara queda bastant per millorar. Mm-hmm.
1: Doncs esperem que es vagi millorant de cara al futur, que es vagi normalitzant la celiaquia a l'hostaleria. I mentrestant està en marxa doncs, aquest nou